0: En aquesta transcripció per a viola i piano de Boris Berezovsky sentíem 5 fragments del ballet Romeu i Julieta, l'opus 64, de Sergei Prokofiev. Les interpretaven Lawrence Power a la viola i Simon Crawford Phillips al piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb una de les obres mestres de Giuseppe Verdi, la missa de Rèquiem, que ens interpreten la soprano Alessandra Marc, la mezzosoprano Valtrot Maia, el tenor Plácido Domingo i el baix Ferruccio Furlaneto, amb el cor i l'orquestra simfònica de Chicago, dirigits per Daniel Barenboim.

0: La soprano Alessandra Marc, la mezzosoprano Valtrot Maia, el tenor Plácido Domingo i el baix Ferruccio Furlaneto, amb el cor i l'orquestra simfònica de Chicago, dirigits per Daniel Barenboim, ens han interpretat la missa de Rèquiem de Giuseppe Verdi.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La següent proposta que us fem avui a la nostra sintonia és la de l'audició de les tres peces breus per a quintet de vent de Jacques Ibert. El quintet de vent de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa és l'intèrpret d'aquesta obra composta el 1930.

0: Aquestes tres peces breus que acabem de sentir per a quintet de vent són de Jacques Ibert i les oferia el quintet de vent de l'Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, la pianista Maria Jo Pires ens ofereix els dos nocturns opus 62 de Frédéric Chopin.

0: La pianista Maria Jou Pireix era l'intèrpret d'aquests dos nocturns, opus 62, de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb una sonata per a viola i piano, l'opus 62 número 1 de Grigori Fried, que Maxim Fedotov interpreta des de la viola amb l'acompanyament del pianista Leonid Betschkaiser.

0: Aquesta era la sonata per a viola opus 62, número 1, de Grigori Fried, i n'hem sentit la versió de Maxim Fedotov, viola, i Leonid Betschkaiser, piano.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

0: Acabem de sentir la Salve Regina de Tomàs Luis de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La segona sinfonia de Jan Sibelius, la sinfonia en re major opus 43, és la que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia a Catalunya Música. Vladimir Askenazy en dirigeix aquesta versió al capdavant de la Filharmonia Orquestra.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en re major, opus 43 de Jan Sibelius, interpretada per la Filharmonia Orquestra que dirigia Vladimir Askenazy. Era una gravació del 1980.
1: Catalunya Música.

Continuarem amb una de les obres del compositor Camille Saint-Saëns. Us convidem a sentir la seva missa de Rèquiem, opus 54. Els intèrprets seran la soprano Marie-Paul Doty, la mezzosoprano Guillemette Laurent, el tenor Luca Lombardo i el baix Nicolas Testé, amb el cor i l'orquestra de la Ràdio Televisió Suïssa de Parla Italiana, sota la direcció de Diego Fasolis.

Acabem de sentir la missa de Rèquiem opus 54 de Camille Saint-Saëns. Els intèrprets eren la soprano Marie-Paul Doty, la mezzosoprano Guillemette Laurent, el tenor Luca Lombardo i el baix Nicolas Testé, amb el cor i l'orquestra de la Radiotelevisió Suïssa de parla italiana, sota direcció de Diego Fasolis.

Que podreu sentir avui a la sintonia de Catalunya Música és la sinfonia número 4 de Félix Mendelssohn, la italiana, el seu opus 90, i la sentirem en la versió de l'Orquestra de la Il·lustració, dirigida en aquesta ocasió per Charles McCarras.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 4, la italiana, és a dir, l'opus 90 de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra de la Il·lustració que dirigia Charles McCarras.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit, centrem el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Riccardo Minasi, amb Il Pomodoro.

0: Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

Música de cambra de Johannes Brahms. Sentim el trio amb clarinet en la menor, opus 114, obra composta l'any 1891 i que Brahms va dedicar, com altres obres conegudes, al clarinetista Richard Mühlfeld. En sentim una versió càrrec de Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano.

Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano. Un enregistrament del 2003 en què ens oferien el trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes.

0: Brahms.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: D'un compositor que va viure a cavall entre els segles XVI i XVII, Nicolas Formet, és la Missa Duobus Choris que sentirem tot seguit a la nostra sintonia. Els intèrprets són els solistes vocals i instrumentals de les formacions Les Pages et les Chantres del Centre de Música Barroca de Versalles i els sinfonistes d'aquest mateix Centre de Música Barroca. Olivier Schneveli en dirigeix la versió.

0: Era música del compositor francès Nicolas Formet, música escrita durant el primer terç del segle XVII, la missa d'Obus Coris, que interpretaven els membres de les formacions Les Pages et les Chantres i Les Symphonistes, formacions que pertanyen al Centre de Música Barroca de Versalles i que dirigeix Olivier Schnevely.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la sonata per a piano número 14 en do sostingut menor, sonata Clar de Lluna, opus 27 número 2 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Vladimir Ashkenazy.

0: Així ens oferia la sonata número 14 en do sostingut menor Clar de Lluna, opus 27, número 2, de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser, un nou matí compartit amb el nostre espai més matiner, el primer. El primer temps. El primer perquè és el que comença la programació cada matí, ja ho sabeu, a partir d'ara mateix fins al punt de les 8. Si ens escolteu el cap de setmana, recordeu que és una horeta més tard, a partir de 8:15 fins al punt de les 9. Bé, doncs, aquí estem avui situats a una de les ciutats del sud d'Itàlia, Nàpols, una ciutat efervescent en tots els sentits, però en música particularment. La història de la música napolitana és prou eloqüent, particularment en els temps del barroc, que és quan va esclatar amb més força. Hi va haver, diguem que, una pedrera molt important en aquell Nàpols dels segles XVII i XVIII, que van ser els orfenats. Hi havia 4 orfenats repartits a 4 punts estratègics de la ciutat. No cal dir que és un orfenat en aquestes alçades, però sí que és veritat que en l'italià que es parlava a Nàpols, en els orfenats no se'ls anomenava orfenats, sinó que se'ls anomenava conservatorio. I aquests orfenats, igual que va passar a Venècia, van esdevenir cèlebres perquè es van convertir en escoles de música per als interns, que se'ls formava musicalment, que se'ls feia cantar els diumenges i les festes de precepte a les capelles i esglésies dels mateixos orfenats i, òbviament, augmentava, gràcies a la interpretació d'aquelles músiques tan precioses, la generositat dels fidels. Les almoines eren cada vegada més grans i, per tant, es van adonar que alliçonar, formar en música tots aquells orfes esdevenia una inversió. El prestigi d'aquells orfenats com a escoles de música va ser tan gran que la paraula conservatori, a partir de 1795, quan en plena Revolució Francesa es va fer servir aquesta paraula per anomenar l'Escola de Música Pública de París, se la va anomenar precisament conservatoire, es va establir una tradició que s'ha mantingut pràcticament fins als nostres dies. D'aquí que les escoles superiors de música, sobretot les històriques, encara mantinguin el nom de conservatoris. Però vaja, retornem en aquell Nàpols dels conservatori, és a dir, dels orfenats. Allà hi va haver tota una sèrie de professors de música que potser avui no han transcendit gaire, però sí que, per contra, alguns deixebles d'aquells professors, diguem-ne, oblidats, han transcendit. Un d'aquests professors es deia Gaetano Greco. Va viure entre 1657 i 1728. Va ser organista, pedagog, mestre de capella, professor d'algun dels conservatoris de Nàpols, i d'ell, malauradament, n'hem conservat el nom perquè va tenir alguns alumnes il·lustres, com Nicola Porpora, però, en canvi, de la seva música n'hem conservat pocs testimonis. En tenim un que ha esdevingut particularment popular entre els clavecinistes, la Partite sopra il ballo di Mantova, aquesta cèlebre peça, la mantovana o ball de Màntua, com l'anomena Gaetano Greco. Partite vol dir partides, parts.

És a dir, podríem traduir-ho com variacions. Per tant, traduït al nostre llenguatge, serien variacions sobre el ball de Màntua per clavecí, un ball de ressonàncies prou conegudes que de mica en mica anirà esdevenint, com podreu apreciar, una pàgina d'exhibició pels clavecinistes.

0: El ball de Mantua o la mantovana és el tema que acabem de sentir. Sembla que la primera documentació d'aquest tema la trobaríem al 1600 en el catàleg de l'obra de Cenci, un compositor també del sud d'Itàlia, i a partir d'aquí és un tema que ha fet fortuna. Bé, doncs, nosaltres hem pogut sentir aquestes partite sopra il ballo di Mantova per clavecí del compositor napolità Gaetano Greco. Recordeu, partite vol dir particions, aquí hauríem de dir potser variacions sobre aquest ball de Màntua que ens interpretava Enrico Baiano. Gaetano Greco ha estat el compositor que avui ens ha permès obrir el nostre primer temps a Catalunya Música. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Vinga, que hem d'anar aixecant el país, i és que la presència de Gaetano Greco com a primer compositor ja ens ha permès donar-vos una pista de per on aniran avui els trets, i és que aquest senyor va ser el tal vegada el professor més important d'una de les figures realment estrella del panorama napolità del barroc. Tenim dos noms en majúscula quan abordem aquest moment. Estem parlant de finals del segle XVII, principis del segle XVIII. Abans trobaríem Alessandro Scarlatti, el pare de Domenico Scarlatti, que va ser una figura clau importantíssima, i no massa després, un pèl més jove, Nicola Porpora, que va ser deixeble precisament

de Gaetano Greco. Per això hem començat amb Greco avui. I és que teníem moltes ganes de recuperar la figura de Pòrpora i poder gaudir de totes aquelles àries precioses que van farcir les seves nombroses òperes. Va ser veritablement un dels stars de l'època. Ja sent molt jove, va esdevenir, igual que el seu professor, ell també professor dels conservatoris de Nàpols. Almenys en un parell d'institucions va exercir la pedagogia quan era jove, i just va coincidir en el moment en què, mentre ell donava classes en aquests conservatoris, a les seves aules van sorgir alguns dels futurs cantants castrats legendaris del Nàpols del segle XVIII. Noms com Senesino, Caffarelli o Farinelli van passar per l'aula de Nicola Pòrpora. El prestigi de ser el professor de tots aquests cantants el va convertir en un star que es va passejar de manera triomfal per tota Europa, fins que ja en els darrers anys es va retirar en el seu Nàpols nadiu, fins que moriria, diríem que gairebé oblidat, encara que no del tot, amb 82 anys. Vet aquí, doncs, que Pòrpora va ser una figura que, si va triomfar a l'època, va ser per les seves composicions, que, en definitiva, sintonitzaven amb els gustos del moment. El que avui en diríem música comercial. Comencem amb l'obertura d'una de les seves òperes primerenques, l'òpera Agripina, una partitura que data del 1708. Es va estrenar a la cort napolitana amb gran èxit. Aquella Agripina començava així. El prestigi de ser el professor de tots aquests cantants el va convertir en un star que es va passejar...

Així sonava l'obertura de l'òpera L'Agripina, de Nicola Porpora, una de les primeres pàgines escèniques del jove Porpora que, en aquell moment, quan es va estrenar, tenia 20 anys.

Deliciosa, bellíssima ària en B alta. Simone Kermes, soprano fent de Junio, al costat del conjunt barroc La Magnífica Comunità, ens ha interpretat l'ària Tace l'augello, Calla l'ocellet, de l'òpera L'Agripina, de Nicola Porpora. S'havia acabat de graduar en el Conservatori de Música de Poveri di Gesù Cristo, a Nàpols, òbviament, i en aquell moment, el 1708, la situació de Nàpols musicalment venia marcada per la presència del grandíssim Alessandro Scarlatti i políticament, com que Nàpols havia estat territori sota la corona espanyola, corona ibèrica, aleshores la guerra de successió que estava candent també va tenir una afectació i durant uns quants anys Nàpols va passar a ser el que podríem dir un país dependent de la corona austríaca. Vet aquí, doncs, que en aquest context va ser quan Porpora va debutar com a compositor. Ben aviat les seves òperes van tenir èxit, començant per aquesta Agripina, i no ens ha de sorprendre que la segona, que es va titular Berenice, s'interpretés a Roma. La llista d'estrenes a partir d'aquest moment es fa molt important. Òperes sovint encarregades per alguns membres de l'aristocràcia, com per exemple el comandant de les forces militars napolitanes, que era el príncep Felip de Hesse-Darmstadt, vinculat a la guerra de successió, o fins i tot l'ambaixador portuguès a Roma. No obstant això, la fama de Porpora es va anar extenent sobretot per la seva capacitat de convertir els seus deixebles de cant en autèntics virtuosos. I en paral·lel, alguns d'aquests deixebles anaven participant a les estrenes de les seves òperes. És així com a Viena l'any 1714 es va estrenar l'òpera Ariana e Teseo i després en faria una revisió de cara a Venècia el 1727. Per tant, una nova pàgina d'èxit per Porpora. D'aquesta òpera, Ariadna et Teseo, recordem, debut vienès de Porpora, ens sentirem tot seguit l'ària Mira in cielo.

Aria di bravura, com deien els italians. Mira in cello, de l'òpera L'Arianna e Teseo. Hem pogut sentir la veu inconfusible de Philippe Jaroussky al costat de l'Orquestra Barroca de Venècia, dirigida pel clavecinista i organista Andrea Marcon. Avui, àries de Nicola Porpora per encetar aquest matí a Catalunya Música, des del primer temps. Ara sentíem aquest tast, aquesta ària di bravura d'Arianna e Teseo. El 1715

fins al 1721 va ser el període més intens de la vinculació de Pòrpora amb la seva ciutat, amb la ciutat de Nàpols. Va donar classes en el Conservatori de Sant Onofrio i després en el Conservatori on ell mateix havia estudiat, i Pobri di Gesù Cristo. Allà va ser on va tenir precisament els deixebles il·lustres, els futurs grans castrats Farinelli, Caffarelli, Senesino, entre altres, que potser no van esdevenir tan i tan famosos. Bé, doncs, a partir d'aquí, ja ho hem comentat, es va anar expandint les seves òperes per la resta d'Itàlia. La vinculació de Nàpols amb Àustria també va fer que debutés amb l'òpera que acabem de sentir a la capital austríaca, a Viena, i vet aquí que ben aviat òperes com la que sentirem tot seguit, Si facce, es van poder estrenar en altres indrets de la península itàlica. Per exemple, Si facce es va estrenar al Carnestoltes de 1725 al Teatre Ducal de Milà. Era el teatre que hi havia abans que existís la Scala. O, perquè ens entenguem, en aquest mateix Teatre Ducal, que estava situat a la plaça de la Catedral de Milà, també hi debutaria poques dècades més tard Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs va ser aquí el debut de Pòrpora amb l'òpera Si facce, de la que tot seguit ens sentim Tu quedar dir machendi.

a la ciutat de Milà, al Teatro Reggio Ducale. La versió novament de Philip Jaroussky, contratenor, fent d'Erminio, al costat aquesta vegada del conjunt barroc Le Concert d'Astrée, dirigits per Emmanuel Haïm. Pórpora avui ens fa de mestre de cerimònies a través de totes les seves àries, més ben dit totes no, però sí una bona selecció que ens permet anar posant banda sonora a la sortida del sol d'avui. Després de sentir un tas de Siface, aquell mateix any, en el Teatre de Reggio Emilia, el compositor Pórpora estrenava una altra de les seves òperes, Didone Abandonata, amb un text del jove Pietro Metastasio. I aquí, atenció, perquè estem precisament inserint en un dels nuclis d'os, un dels nuclis volcànics del que va ser la música napolitana escènica del moment. La relació entre Pórpora i Metastasio va ser el gran detonant de pàgines de referència. Penseu que en Pietro Metastasio, gràcies a la trentena de libretos que va escriure, es va convertir en tot un referent durant la primera meitat del segle XVIII. Gairebé tothom feia els libretos a l'estil de Metastasio. Va ser ell qui va consolidar aquesta tècnica de les àries de diferents colors expressius. Per això parlem d'àries de lament, d'àries de bravura, d'àries militars, d'àries de furor, i és que l'organització napolitana va portar aquesta nova estructura. Per tant, quan un cantant signava un contracte per interpretar una òpera, sabia que si era la prima donna o el primo uomo, hauria de cantar entre 6 i 8 àries, cadascuna d'un color expressiu diferent, entre elles les anomenades àries de tempesta. Ja si desta la tempesta, és l'ària que sentirem de l'òpera Didone Abandonata de Porpora.

Ja heu tingut un bon exemple, podríem dir, de manual d'ària de tempesta. Hem pogut sentir Franco Fagioli contra tenor en el paper d'Araspe, al costat de l'Acadèmia Monti Regalis, dirigits per Alessandro De Marchi, interpretant Ja si desta la tempesta. És una de les àries de l'acte tercer de l'òpera Didone Abandonata, de Nicola Porpora. Seguim 3 anys després de l'estrena de la Didone, el 1725, al Teatre de Reggio Emilia, el compositor Porpora estrenava a Venècia l'òpera Ezio. Després d'un rebuig de la cort de Carles VI a Viena, precisament el 1725, Porpora es va establir durant un temps a Venècia, component i fins i tot ensenyant en alguns dels orfenats venecians. Vet aquí que aleshores va donar classes a les escoles dels Incurabili i sembla que fins i tot a la Pietà. A l'Ospedale de la Pietà recordeu que és on Vivaldi exercia també el seu magisteri. El que passa que per moments Vivaldi demanava el que avui en diríem excedències. Potser una de les preguntes encuriosides és Porpora i Vivaldi van arribar a coincidir? Es van conèixer? Quin grau d'amistat van tenir? No tenim documentació en aquest sentit, però vaja, és molt probable que les respostes siguin força afirmatives. Sigui com sigui, aquell 1728, Porpora estrenava a Venècia l'òpera Ezio. L'ària que sentim és «Se tu la reggi al volo».

Aquesta era la música de Porpora, de l'òpera Ezio. Hem pogut sentir aquest fragment, aquesta ària Se tu la reggi al volo, de l'acte primer. Franco Fagioli, novament, era el contratenor fent el paper de Valentiniano, al costat de l'Acadèmia Monti Regalis. Porpora va estrenar aquesta òpera Ezio a Venècia el 1725. I vet aquí que, a partir d'aquell moment, comença una rivalitat no documentada, o potser hauríem de dir no prou ben documentada, amb Vivaldi. Vivaldi estava estrenant les seves òperes en el Teatre Sant'Angelo i precisament Porpora anava estrenant en el Giovanni Crisòstomo. Per tant, és obvi que hi havia una competència entre els dos compositors, el que malauradament no ens han arribat referències tangibles directes com a mínim fins ara. I això sí, les concomitàncies d'estil o la presència de determinats cantants havia de ser definitiu de cara al públic venecià de l'època. Sembla que Porpora va aconseguir portar el seu deixeble Farinelli, que hauria, sens dubte, de marcar les diferències. Però vaja, seguint a Venècia, el dia d'inici de temporada, que per l'època era el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre de l'any 1729, en al Teatre Sant Giovanni Crisòstomo s'estrenava precisament l'òpera Semiramide riconosciuta, novament una col·laboració de Porpora amb el llibretista Pietro Metastasio. Un dels moments més lluïts de la partitura és l'ària Passeggier che sulla sponda.

Tal com us havíem promès, una àrea certament d'exhibició, la que acabem de sentir, Passatger que surt l'esponda de l'òpera Semiramide riconosciuta. Hem pogut sentir-ne la versió de Franco Fagioli. És una de les àrees de les òperes, o més ben dit, una de les òperes que Porpora va estrenar a Venècia. Era l'any 1729, ja us ho hem dit, al Teatre Sant Giovanni Crisòstomo. Es dona la circumstància de que quan es va estrenar aquesta òpera a Venècia, Porpora ja havia rebut una invitació des de Londres d'una associació que es deia Opera of Nobility. Una associació que just després que Handel plegués amb la seva Royal Academy of Music arran de la crisi que hi va haver el 1728, aquesta nova associació, Opera of Nobility, va decidir ocupar una mica l'espai que temporalment Handel havia deixat.

i proposar òperes italianes al públic londinenc. I algun gerent d'aquesta nova associació va tenir la idea brillant de contractar a Pòrpora, però amb una condició, que hi anés amb el seu deixeble, el seu gran deixeble Farinelli. I així va ser. El compositor arriba la temporada 1733-34 a Londres, al costat de Farinelli. I va ser aleshores quan Pòrpora i Farinelli van oferir al públic londinenc òperes com, per exemple, Polifemo, estrenada al febrer de 1735.

Segur que ja la coneixíeu, l'ària Alto Giove de l'òpera Polifemo de Pòrpora. És l'òpera del triomf de Pòrpora a Londres per la companyia The Opera of Nobility. Malgrat l'èxit d'aquesta òpera interpretada per Farinelli en aquell moment, avui l'hem sentit en la veu fantàstica de Philippe Jaroussky, amb l'orquestra barroca de Venècia dirigida per Andrea Marcon, el cert és que aquest èxit no va evitar la bancarrota de Opera of Nobility, competència directa de Handel, que després d'haver tancat un parell de temporades va reobrir la seva pròpia Royal Academy temporada d'òpera per competir-hi. I així, doncs, cap de les dues va acabar sobrevivint. Handel va resistir una mica més. Però vaja, Pòrpora aquesta vegada en competència amb Handel. Pòrpora decideix retornar altre cop cap al continent, estem parlant de finals de la dècada de 1730, i a partir d'aquí va anar fent tota una sèrie de viatges. Entre el 48 i el 52 va estar a Dresden. Allà va topar amb Johann Adolf Hasse, el gran compositor barroc alemany. La competència va ser tan dura que l'any 52 Pòrpora va decidir abandonar Dresden i se'n va anar a Viena. I a Viena va tenir un deixeble il·lustre, Joseph Haydn, que anava a les classes de Pòrpora per ajudar-lo, acompanyant al teclat els deixebles de cant de Pòrpora. Pòrpora, a canvi, en lloc de pagar-li amb diners, li va fer unes quantes classes de composició. Haydn, anys més tard, recordava que Pòrpora era molt dur a les classes i que no parava d'insultar-lo quan s'equivocava. Li deia asino, collone, birbante. Però diu, ho vaig resistir tot perquè el que m'ensenyava era molt valuós. Em va ensenyar la base del veritable fonament de la composició. Vet aquí, doncs, aquesta coincidència curiosa de Pòrpora amb les grans figures de la creació musical de l'època. Pòrpora acabaria els seus dies a Nàpols, el seu Nàpols nadiu, més o menys oblidat ja lluny de les èpoques daurades. Per completar aquest recorregut que avui estem fent per les àries de Pòrpora, tot seguit us arriba una ària de l'òpera Carlo il Calvo. És una òpera que ens retorna just a quan Pòrpora va tornar de Londres i es va quedar un temps per Itàlia. Va ser a Roma on va estrenar Carlo il Calvo el 1738.

0: Franco Fagioli ens interpretava aquesta ària Spesso di nubi cinto de l'acte segon de l'òpera Carlo il Calvo. És una de les òperes dels darrers anys de la vida de Porpora. Es va estrenar a Roma el 1738. Avui Porpora ha estat el protagonista d'aquesta selecció amb la que us hem dit el primer temps a Catalunya Música. Bon dia.
1: El primer temps.
0: I el primer temps, ja sabeu que som així com una mica curiosos. I l'altre dia, no fa massa, doncs vam veure el nom d'un compositor que us hem de confessar que no ens sonava de res. Niccolò Mestrino. Un compositor que amb prou feines va viure 41 anys al segle XVIII. És a dir, que quan Porpora ja entrava en la seva fase de maduresa, ell naixia a la ciutat de Milà. Era el 1748. Però qui punyeta era aquest Niccolò Mestrino que ens ha deixat tota una sèrie de concerts per violí i orquestra, com per exemple aquest?

Literalment, música de bon rotllo pel matí. Aquesta és la música de Niccolò Mestrino. Us ha agradat? Segur que a molts us ha fet pensar una mica Mozart, Haydn, evidentment, ja que es tracta d'un compositor que va ser coetani de tots aquests compositors. De fet, va néixer just després que Haydn i abans que Mozart. Està situat com el formatge enmig d'un entrepà. Niccolò Mestrino és un compositor que l'hem pogut recuperar, en part gràcies a un disc publicat per la firma Ramé, protagonitzat per la violinista Plamena Nikitasova, al costat del conjunt l'orquestra, el conjunt orquestral Les Éléments, que dirigeix Christophe Coin. És un disc dedicat en algunes de les obres, concretament dos dels seus concerts per violí, el que sentíem ara, hem sentit el tercer moviment del seu concert per violí número 6 en mi major, i també s'inclou el concert número 9 en mi bemoll major. Niccolò Mestrino va estar treballant en diferents orquestres a Itàlia. Ell havia nascut, recordem, el 1748 a Milà, però

resulta que el van nomenar mestre de capella, o més ben dit, per ser més exactes, concertino, el 1780, endevineu d'on? De l'orquestra del príncep Esterházy a Eisenstadt. Qui era el compositor d'aquella orquestra i director de l'orquestra? Ni més ni menys que Joseph Haydn. Durant almenys 5 anys, Mestrino va ser el concertino de Haydn. Per tant, aquí tenim les concomitants estilístiques entre aquests autors. Després Mestrino va marxar, va anar a provar sort en altres indrets, va intentar anar a treballar a Brussel·les, finalment es va traslladar a París, on va debutar en els concerts espirituals i on el violinista Viotti el va contractar per ser director de l'orquestra de l'òpera italiana. Malauradament van confluir dos elements negatius. Aquell 1789, Mestrino moria de manera sobtada amb 41 anys i alhora esclatava la Revolució Francesa. Aquí ens ha quedat aquesta obra que estem recuperant de Mestrino i ja per arribar al final sentirem un minutet d'aquest concert per violí i orquestra número 9 en mi bemoll major.

0: Així sona la música de Niccolò Mestrino, el darrer moviment del seu concert per violí i orquestra número 9, interpretat per Plamen Anikitasova i l'orquestra Les Éléments, dirigits per Christophe Coin. Així acomiadem avui el primer temps i tornarem demà, com sempre, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia i bona hora, són les 9. Benvinguts al So de Cobla, Catalunya Música. Albert Fontelles, Laura Valls, bon dia tingueu.
2: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Avui tenim un So de Cobla amb continguts. Mirarem cap al present, cap al futur més immediat i també farem una mica d'història.
2: Varietat i bona triada de repertori en aquest programa amb molt contingut.

0: Avui passarem per tres compositors contemporanis, tots tres molt vinculats a aquesta formació, però amb mirades ben diferents. Enric Ortí, Joan Jordi Beumala i Salvador Brotons.
1: I també mirarem més enrere. Anirem fins l'any 1935, en un concurs de composició en què un jove Joaquim Serra va presentar quatre sardanes sota un mateix lema, Garba.
2: I posats a mirar, mirarem el calendari, perquè d'aquí a res, la setmana que ve, Manresa torna a convertir-se en la Vicenta de la Música i les Arts d'Arrel amb la Fira Mediterrània.
0: I ja sabem que quan arriba la fira també toca mirar què trobem de cobla.
2: Exacte, entre les 85 propostes hi trobem cobla, hi trobem tenores, tipes i altres instruments de la formació en contextos que van més enllà de la sardana. En farem un petit mapa per saber què no ens hem de perdre.
0: Per tant, avui anirem del repertori més nou fins a Joaquim Serra, per on comencem.
2: Nou so de cobla amb la Laura Valls, Albert Fontelles, en Quim Rotllant i en Pol Regàs als controls.
3: So de cobla, els dissabtes a les 9 del matí a Catalunya Música.

0: Albert Serra.
1: Sí, mira, parlarem dels concursos de composició que van celebrar-se durant les primeres dècades del segle XX i que van ajudar a renovar el repertori per a cobla. Els premis animaven els compositors a escriure obres i a poc la cobla va començar a tenir un repertori pensat també per ser escoltat en concert. En aquesta història hi té un paper destacat Rafael Patxot i Jubert, un dels grans mecenes de la cultura catalana. Entre els projectes que va impulsar hi ha dos concursos musicals gestionats per l'Orfeo Català, que són els premis Eusebi Patxot i el concurs Concepció Rebell i Civils. De fet, Eusebi Patxot, pare de Rafael Patxot, era industrial de Suro, fill de Sant Feliu de Guíxols, un notable pianista, i l'any 1919 el seu fill va instituir uns premis de composició amb el seu nom per mantenir-ne viva la memòria. Aquella primera convocatòria oferia dos premis de 1.000 pessetes, un per a les quatre millors sardanes i un altre per a les quatre millors gloses per a cobla. I bé, la presència de la glosa era tota una novetat. Per primera vegada un concurs promovia explícitament la creació d'un gènere de concert per a cobla que anava més enllà de la sardana.

0: Però de les gloses ja en parlarem un altre dia, perquè avui ens fixem en l'altre gran certamen vinculat a Rafael Patxot, que és el concurs Concepció, Rebell i Sibils. Concepció Rebell era una hisendada de la burgesia catalana, cunyada de Rafael Patxot. Va morir l'any 1909 i Patxot, que n'era marmessor, va destinar una part del seu llegat a diversos projectes culturals. Entre aquests projectes hi havia els concursos de composició que portaven el seu nom. Avui fem un viatge a l'edició de 1935. Aquell any s'oferia un premi de 1.000 pessetes a les 4 millors sardanes per a copla d'11 instruments. El premi, resol el maig de 1936, va recaure íntegrament en un recull de 4 sardanes de Joaquim Serra, presentat amb el lema Garba. Joiosa, tendreses, roca corba i apassionada. Avui les escoltarem totes quatre i ho farem en el mateix ordre amb què es van presentar al concurs.
1: En aquest cas és Joiosa, amb la Copla de Cambra de Catalunya, un registrament del 2003 sota la direcció de Jesús Ventura. És aquest Joaquim Serra que escoltem tot seguit.

0: Hem escoltat Joiosa, una sardana de Joaquim Serra que va escriure l'any 1936, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jesús Ventura.
1: So de Cobla, els dissabtes a les 9 del matí, a Catalunya Música.
2: Les obres que optaven als Premis Ravell havien de ser inèdites i es presentaven anònimament, identificades amb un lema i copiades per una mà aliena a la de l'autor. El nom del compositor només es revelava després del veredicte. L'any 1935 s'hi van presentar 34 sardanes i el jurat, format per Francesc Pujol, Antoni Pérez Moya i Frederic Alfonso, podia repartir les 1.000 pessetes a qualsevol sardana, a raó de 250 pessetes per obra. Però, finalment, van concedir el premi complet a les quatre sardanes de Joaquim Serra presentades sota el lema Garba. Tenia 28 anys, era un jove, però ja acumulava una trajectòria importantíssima. De fet, els concursos Ravell no li eren desconeguts. Ja havia estat premiat pel Trio en Mi, per les variacions per a piano i orquestra.

I en aquells anys doncs, vivia un moment professional important. Des de 1933 treballava com a pianista a Ràdio Associació de Catalunya i poc després em va assumir la direcció artística. Aquestes quatre sardanes mostren un compositor que coneixia molt bé la cobla, però que també estava atent als nous llenguatges del seu temps. De fet, són obres exigents, amb un treball harmònic i instrumental molt acurat i una concepció clarament de concert, no? Escoltem tot seguit aquesta segona sardana del cicle Garba, Tendreses. Ho fem amb la interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya a la direcció de Jesús Ventura.

0: Aquesta era Tendreses, de Joaquim Serra, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jesús Ventura.
1: Tota la música per a cobla a Catalunya Música.
2: Aquestes quatre sardanes que us estem parlant avui de Joaquim Serra es van incorporar ben aviat al repertori de la Cobla Barcelona. Durant la Guerra Civil la formació les va portar en dues gires europees que va fer i bé, la premsa francesa les anunciava com quatre sardanes inèdites distingides amb el Grand Prix Patxot Rebell. La denominació no era del tot exacta, però ens mostra el prestigi que s'atribuïa al premi i, de fet, un dels crítics francesos que les va escoltar les va presentar com un veritable esdeveniment artístic d'aquell moment. Bé, després de la guerra, aquestes quatre sardanes encara van tenir un altre recorregut. La Cobla Barcelona es va refundar l'any 1945, Serra en va assumir la direcció musical i en alguns concerts d'aquesta nova etapa, Joiosa, Tendreses, Roca Corba i Apassionada apareixien interpretades consecutivament sota l'encapçalament de Garba. Així, allò que inicialment només era el lema anònim amb què Serra havia presentat les obres va acabar donant nom al conjunt. Garba no era el títol d'una suite, sinó el lema que plegava quatre sardanes independents. No sabem per què Joaquim Serra va escollir aquesta paraula, però és fàcil imaginar-ne el sentit. Una garba un conjunt d'espigues aplegades i lligades. Aquí serien quatre sardanes diferents, reunides en un mateix recull. De fet, Garba era una imatge prou habitual per designar una col·lecció d'obres. El seu amic Eduard Toldrà ja l'havia utilitzat com a lema d'un recull de cançons presentat en aquests mateixos concursos. Nosaltres recuperem avui aquesta mateixa proposta i si ja hem escoltat Joiosa i Tendreses, ens queda completar la garba de Joaquim Serra amb Roca Corba i Apassionat.

0: Hem sentit consecutivament la sardana Roca Corba i apassionada de Joaquim Serra en el mateix enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya de l'any 2003 sota la direcció de Jesús Ventura. I ha donat molta literatura això de posar un nom a quatre sardanes com Garba o ja directament...
1: Seguirem fent programes amb això, si et sembla bé, perquè encara n'hi ha més, sí, sí.
0: Molt bé, canviant de qüestió, Laura, ens anem més a un món més contemporani.
2: Sí, us oferim una selecció de sardanes i obres per a cobla escrites per compositors relacionats amb el món de la cobla des de diferents perspectives. Comencem amb Enric Ortí, un dels intèrprets de tenora més reconeguts del país.

0: Des dels seus inicis, amb només 9 anys, a la Cobla Juvenívola de Sabadell, el músic ha complert aquest 2026 50 anys de carrera interpretativa, actualment des de les files de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Pel que fa a la composició, la seva primera sardana, Complaença, data de 1997, i des de llavors ha escrit una cinquantena més de composicions, algunes de les quals enregistrades en dos discs monogràfics per la Cobla Sant Jordi. La sardana que us proposem avui es va estrenar l'any 2014 en motiu del segon aplec de la Garriga, dedicada a la Núria García Serra, de part de la seva família, amb les paraules següents. Per a tu, Núria, fa 50 anys que ens regales somriures i que ens has robat el cor.
1: Home, ben trobat el títol, llavors.
2: Ric.
0: Cors robats, d'Enric Ortiz. L'escoltem interpretada per la Cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater.

0: Hem anat a aquest enregistrament de la Copa Sant Jordi del 2015 sota la direcció de Marcel Sabater, una peça del seu tenora, Enric Ortí, Cors Robats.
1: So de Copla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
2: I el segon nom que us proposem és Joan Jordi Beumala, un altre dels noms associats a la composició de sardanes, amb un centenar de títols al seu catàleg, a banda d'estudis per a tenora i suites per a cobla.

Estudiant de saxo, tenora i contrabaix, ha sigut intèrpret de la Principal de Barcelona, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Principal del Llobregat i la Cobla Juvenívola de Sabadell, entre altres. Veu mala és també luthier d'instruments de vent, entre els quals tible i tenora, amb un taller a Sabadell. La sardana que us proposem avui va ser precisament estrenada al 50è aplec de la Sardana de Sabadell, ciutat amb la que sempre ha estat molt vinculat. Interpretada per primer cop el juliol de 2012 per la Principal del Llobregat, aquesta sardana glosa el tema principal del principi dels curs de l'emblemàtica aplec de Sabadell del compositor Josep Auferil. Escoltem Or per Sabadell, una sardana de Joan Jordi Baumala interpretada per la Principal del Llobregat.

0: Aquesta era Or per Sabadell, de Joan Jordi Baumala, interpretada per la Cobla, la Principal de Llobregat, sota la direcció de Jordi León.
1: Menys prejudicis, més cobla, més so de cobla.
2: Ortí i Baumala.
3: Acabem aquesta tríada contemporània, doncs, amb un compositor i director que ha estat tota la seva carrera compromès amb el patrimoni musical català, perquè es tracta de Salvador Brotons.
2: I ho ha fet tant aquí com a fora.
3: Exacte, amb la seva carrera internacional de direcció, també de composició. En el seu catàleg d'obres, format per més de 170 títols, nosaltres destaquem les seves composicions per a cobla, amb aquesta mirada simfònica i concertística d'estructura lliure. En l'àmbit de la direcció, ha estat titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès, de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears o la Banda Municipal de Barcelona, a més de la seva docència en direcció a l'Escola Superior de Música de Catalunya.

D'entre la seva producció per a cobla, avui escoltem El Llobregat, una obra en càrrec del 75è aniversari de la Principal del Llobregat. Aquesta obra descriu el recorregut del riu Llobregat des del seu naixement, un riu estret i amb poc caudal, fins la seva arribada majestuosa i plena al mar Mediterrani. Escrita en un sol moviment, és una obra de contrastos amb tres nuclis temàtics diferenciats, desenvolupats de manera rapsòdica, però que segueixen una mateixa unitat rítmica. El tercer tema glosa la cançó popular El Comte Arnau, que finalitza l'obra de manera brillant. Escoltem, doncs, El Llobregat, de Salvador Brotons, amb la Cobla Simfònica Catalana, dirigida per Joan Lluís Moraleda.

0: Interpretada per la Cobla Simfònica Catalana en un enregistrament de 2006 sota la direcció de Joan Lluís Moraleda.
1: No sempre és una sardana, però sí sempre és so de cobla.
2: Sou el so de cobla, sou Catalunya Música. Encara en temps fins a les 10 del matí aquest dissabte per oferir-vos més contingut. Us parlem ara de la programació de Fira Mediterrània, que tornarà a convertir-se a partir de dijous que ve, convertirà Manresa amb el gran aparador de les músiques i les arts d'arrel. Entre les 85 propostes de la programació, doncs hi parem l'orella i trobarem també presència del món de la cobla i dels seus instruments. Dijous, per exemple, Trèvol presentarà Folk Extra Radi, una proposta que barreja sense complexos la música d'arrel amb el pop i altres llenguatges, entre les quals en els seus músics, doncs la Leoni Martet, Flaviol i Tamborí, introduint i incorporant amb normalitat absoluta la sonoritat d'aquest instrument. I divendres també, en aquest cas, hi trobem una de les propostes més clarament vinculades a la cobla, la trobada entre Sergio Berardo i la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Berardo, de fet, és una de les grans figures de la música occitana contemporània, fundador i ànima de l'Udolfin, i el projecte posa cara a cara dues tradicions de la Mediterrània Occidental, la cultura occitana dels Alps i la música de cobla contemporània. D'aquesta manera ens explica la proposta Pep Moliner de la cobla Sant Jordi.
3: Jo li dic música punk folk, perquè és força punk, també, el que fa el Sergio. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.
2: I dissabte trobem una de les propostes que més directament juga amb la idea del so de la cobla, sense ser pròpiament una cobla.
4: Un sol mar, molts noms, una mateixa aigua que acaricia tres continents i que explica milers d'històries.
2: La Transmediterrània en orquestra, que farà Manresa la seva estrena absoluta. Una proposta de Xavi Pendon.
5: Una fanfària amb sonoritat de diferents llocs del Mediterrani, però amb aquest punt distintiu, no? amb aquests instruments de poble. El que proposem, no?, és el missatge de que tota la música del Mediterrani està d'alguna manera interconnectada, no?, perquè està tot molt barrejat. La nostra proposta es basa en això, en agafar músiques de diferents llocs del Mediterrani, bueno, unir-les amb aquest, amb aquesta sonoritat.
2: I una darrera proposta, en aquest cas, l'UMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que presenta Pau. Albert, quin creus que és el secret de l'UMAC?
0: La sensibilitat durant molt de temps que hi ha hagut amb el Dani al darrere, no? La sensibilitat amb el patrimoni musical, el tractar tots aquests instruments, unir-los amb la corda, hi ha un coixí de corda i molts instruments del món tradicional, no? Violins, del món tradicional hi ha acordió, viola de roda, gralles, dolçaina, flaviol, tenor, tible de la cobla...
2: És una gran formació orquestral, en aquest cas utilitzant tots aquests elements de la nostra música d'arrel.
0: En Dani López és un crac.
2: Precisament, en Dani López ens explicava d'aquesta manera la proposta de l'OMAC, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, per aquest 2026 a la Fira Mediterrània.
6: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans. Llavors, bàsicament jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. I llavors, la intenció... Volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem. De fer-ho tement que acabi o de fer-ho sabent.
2: Doncs amb l'OMAC acabarem aquest programa en el qual us hem portat un munt de contingut que podeu anar païnt a poc, si us sembla, a la sintonia de Catalunya Música, en aquest so de cobla. Albert, Laura, un plaer.
7: Ens veiem la setmana que ve.
0: Gràcies, Quim.
2: Els controls ja estan pel regàs. Ens veiem d'avui en 8. Marxarem amb On té l'herba nano, des del Cruy d'aquesta orquestra de músiques d'arrel de Catalunya.
8: Té l'herba nano. He vist mai de la meva vida, amb 60 anys, he vist mai un any fill de puta com aquest.

0: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
1: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
0: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
0: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, pugem la persiana i obrim una vegada més la porta del nostre taller, el taller del Lutier, un punt de trobada per tots aquells amants dels instruments musicals. Per avui us hem preparat un programa on parlarem d'una banda de la tradició de construir orgues a Collbató, amb el mestre organer Albert Blancafort, i també d'instruments coreans, amb la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona. Separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Als hongaresos i als bohemis s'atribueix aquell bon mot que diu: quan una criatura naix i és baró, se'l col·loca tot seguit entre una bossa i un violí. Si agafa el violí, serà violinista. Si agafa la bossa, lladre. Joan Manent.
1: La localitat de Collbató, al Baix Llobregat, al peu del massís de Montserrat, té una llarguíssima tradició pel que fa a la construcció d'orgues. Enguany celebren 100 anys d'aquesta tradició i n'hem volgut parlar amb el mestre organer Albert Blancafort. Amb l'Albert hem repassat els moments més destacats d'aquesta llarga història.

0: Albert, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a Collbató perquè podríem dir que esteu d'aniversari, Albert.
1: I tant, però un aniversari que no és gens habitual, ni en la vida de les persones, ni tampoc en la tradició de construir instruments.
0: Estem parlant de 100 anys.
1: Sí, 100 anys de tradició de construcció d'orgues al peu de la muntanya, el que ens fa potser el municipi amb més llarga tradició de tota la península Ibèrica.
0: Fem, doncs, aquest viatge en el temps. Ens situem a 1926, però, de fet, potser algun any abans, no?
1: I tant, aquesta tradició s'inicia per un canvi litúrgic i una sèrie de rebots molt curiosos, no? En primer lloc, els canvis litúrgics propiciats pel Concili Vaticà van fer que la litúrgia que es feia a Montserrat s'hagués de traslladar al presbiteri. I per aquesta raó necessitaven un orgue, perquè l'orgue el necessiten, és una eina, bueno, imprescindible per tot plegat. Llavors, a l'hora de plantejar-se fer un orgue, l'abat Marcet, que era l'abat del moment, li va consultar amb l'abat visitador de la província.
0: Què és l'abat visitador?
1: La comunitat benedictina es divideix en diverses províncies i actualment abarquen el món. Hi ha comunitats als Estats Units, a Sud-amèrica, on sigui, no? Però nosaltres ens trobem una província que es diu província de Subiaco, que és una província històrica, la capital a Itàlia, però que abarca, doncs, fins a Catalunya i més enllà, no?
0: Sí, Mediterrani
1: Sí,
0: seria.
1: Mediterrani, en aquesta direcció, no? Llavors, en aquell moment, qualsevol acció, doncs, anava de l'abat al seu superior, i l'abat ho va consultar, l'abat visitador de la província, i ell li va dir: escolta, mira, recentment, amb unes inundacions, uns organers que treballen molt bé a la Licúria italiana han perdut el seu taller i potser podien venir aquí a fer-vos l'orgue. I així va ser. O sigui, van venir cap a Montserrat un tècnic que es deia Silvio Puccina. Ell era d'origen de la regió de Venècia, o de Pàdua. Tenia un germà que també era organer, però el germà es va quedar allà i ell va venir cap aquí amb un ajudant seu, un noi jove, allò una mica avançat, que es deia Enrico Ravagliati, i es van instal·lar a Montserrat i es van fer el seu taller a Montserrat per fer l'orgue d'allà. És a dir, l'orgue no es va fer a Collbató, es va fer a Montserrat. Aquesta construcció va durar 2 o 3 anys i tothom en va quedar satisfet fins al punt de dir: escolta, per què no us quedeu per aquí? Podríem buscar algun lloc entorn de la muntanya, perquè a nosaltres sempre ens venen parròquies preguntant-nos on podem fer un orgue, com es pot fer un orgue, i mira, si estem a mà, doncs... I van buscar els pobles del costat, Monistrol, Marganell, el Bruc, i van trobar que Collbató tenia la possibilitat perquè hi havia una família capacitada per fer això, que era la família Rogent. Família Rogent, d'una dinastia del famós arquitecte Elies Rogent, que va ser un dels artífexs de l'Exposició Universal de 1888, que va fer edificis com la Universitat de Barcelona, l'Arc del Triomf, per exemple, ferrocarrils o per exemple, el funicular del Tibidabo, el funicular de Montjuïc. En fi, era una persona molt vinculada al que era l'obra civil i que s'havia casat amb una noia, la Pubilla de Collbató, i tenien la seva casa pairal, doncs, aquí, que encara existeix i justament està al costat del nostre taller i al costat de la casa natal d'Amadeu Vives. O sigui, imagineu-vos quin rovell musical, doncs, que tenim aquí, no? I van convèncer, doncs, es van entendre amb aquesta família perquè la família Rogent actués com a empresari. Clar, la família Rogent sabia molt bé, doncs, a nivell d'empresa, de dret, d'administració, de contactes amb totes les parròquies, estaven molt ben connectats, mentre que el Pugina i el seu ajudant tenien els recursos tècnics. I amb això es va crear un taller que es va anomenar en aquells moments en castellà, estem parlant dels anys 20, època de Primo de Rivera, vull dir, és una època així, Fàbrica d'Òrganos Nuestra Senyora de Montserrat. I es va constituir aquesta societat justament el mes d'abril de 1926. I és per això que aquest any celebrem el centenari de construcció d'orgues a Collbató, I doncs, tot això doncs, obre la porta a fer una retrospectiva de tot el que ha anat succeint i les diverses etapes que ha tingut aquesta història.
0: I es van instal·lar aquí, on som ara?
1: Una vegada van arribar a un acord, primer vam trobar un establiment provisional, on actualment ara hi ha la farmàcia del poble i això. Però una vegada ja es van decidir, van veure que sí, que la cosa podia continuar, van buscar un local més gran. I en el poble de Collbató, estem parlant anys 20, la gent no sortien de cap de setmana com ara, ni de vacances, ni tot això. Hi havia dos espais, dos casinos, dos ateneus, on la gent doncs, feia festa el cap de setmana. Bueno, el cap de setmana, el diumenge, pràcticament, perquè el dissabte era laborable. I era molt curiós perquè hi havia la sala de dalt i la sala de baix. I es van instal·lar a la sala de baix, perquè ja aquesta activitat d'ateneu així havia deixat. Però penseu que en aquell moment la sala de baix doncs, era com una mena de sindicat on hi havia la gent, podríem dir, de dretes, la gent més benestant, mentre que a la sala de dalt hi havia doncs, la gent més proletària, més esquerres, amb unes altres tipus d'idees, no? I es feia una mica la competència. No? I, curiosament, el primer taller Rogent va utilitzar aquell espai perquè tenia unes dimensions prou altes per poder-hi construir orgues, i una altra casualitat, que molts anys després, en la nostra etapa actual, nosaltres ocupem la sala de dalt. I estem també en un espai que és històric, que és de 1800 i pico i que té certa alçada per muntar doncs, els orgues grans, etc. Però és curiós com s'ha transmutat aquest ús social d'aquests espais doncs, després en construcció d'instruments.

0: tornem a Pugina, ja el tenim instal·lat aquí a Collbató i a partir d'aleshores comença a construir orgues, entenc, per Catalunya.
1: Sí, clar, estem parlant també 1926-1927, ell comença, o sigui, per una banda, el Rogent comença a buscar llocs, ve l'exposició internacional de 1929, es construeixen uns orgues per allà. El primer orgue, que jo sàpiga, es va construir per Roda de Ter. També penseu que abans de la guerra doncs, hi havia molts orgues que s'havien fet malbé, hi havia tot un moviment coral que requeria d'uns altres instruments que els instruments més clàssics o més barrocs no podien fer, perquè els instruments, diguem-ne, més romàntics tenien caixa expressiva, amb les persianes es pot adaptar les veus, la ubicació també havia canviat, on es feia la música, doncs molts es passaven a fer-se la música en les tribunes del cor, sobre l'entrada de les esglésies, i per aquesta raó doncs, van començar doncs, a construir orgues. Un d'ells molt conegut, per exemple, va ser el de la cripta de la Sagrada Família. Va ser un orgue de dos teclats, uns 15 registres, una cosa així, del que no en tenim més notícia que alguns escrits i alguns documents, però que no en tenim cap fotografia i que, malauradament, com tants altres orgues, van desaparèixer a la Guerra Civil. Aquest orgue el van cremar, però cremat tot sencer. Generalment el que feien era treure els tubs, que són de metall, són d'estany, servien per fer munició o per vendre'ls a bon preu, però el que era fusta, mecanismes i tot això, el van cremar com tant d'altres. Però aquesta primera etapa, que vindria des de 1926 fins a la Guerra Civil, 1936, es fan uns quants orgues i algunes intervencions importants. Una d'elles, per exemple, va ser la restauració de l'orgue del Vendrell, propiciada també pel mateix Pau Casals i el seu pare, que havia sigut organista d'allà. Sabeu que era un orgue que el va construir un gran organer, Ludwig Scherer, a 1700 i pico, ara no recordo la data exacta, d'una gran qualitat, un gran instrument, però que després es va traslladar, això que us he dit, es va traslladar al cor per totes aquestes necessitats, se'l va dotar d'una caixa nova i es va fer com tants orgues cada 50, 70, 80 anys, potser 100, una renovació, una restauració. Aquest seria un dels grans orgues d'aquesta primera etapa i una altra gran intervenció va ser la restauració de l'orgue de la Catedral de Tarragona, que és un instrument renaixentista de 1580 o així, molt espectacular, del qual recentment s'ha fet una reconstrucció i s'han restaurat les portes, que són unes pintures gegants que hi ha, molt, molt boniques i d'un gran valor artístic. Però en el seu moment, doncs, el taller de Collbató doncs, també va fer una reconstrucció, restauració d'aquest orgue. I amb tot això, doncs, amb aquest període, ja anem a parar doncs, el que és la Guerra Civil, que aquí sí que es crea un gran parèntesis a la construcció d'orgues, i aquest parèntesis dura un quant temps.

0: Ho havíem deixat amb l'esclat de la Guerra Civil i aquells difícils anys de la postguerra, quan es reprèn, en certa manera, l'activitat organera a Collbató?
1: Clar, penseu que en la Guerra Civil es diu que van desaparèixer un 90% dels orgues a Catalunya. Al caure en la banda republicana, sobretot els primers dies que van haver-hi doncs, la revolució i va haver-hi moltes cremes de temples i de tot el que significava doncs, la religió, etc., persecucions i morts també, els orgues van rebre fort. I algunes van salvar, doncs, allò, deixeu-lo per fer ball i coses d'aquestes, però si no, la major part, doncs, encara no som prou conscients del patrimoni que realment es va perdre només amb aquelles poques dates, perquè no va ser una cosa de tota la Guerra Civil, sinó sobretot del principi. Sí que després de la guerra es van perdre algunes coses més, alguns instruments més, sobretot buidats, els hi treien els tubs, però després de tot això, després de la guerra ve la postguerra. I la postguerra no és molt millor, perquè entrem en una època de postguerra que hi ha una guerra mundial. Vull dir que això també suposa, a nivell artístic i a nivell musical, també una aturada més llarga encara que la pròpia guerra. Després de la postguerra ve l'autarquia de Franco. I això també ens suposa un aïllament internacional, una sèrie d'inconvenients que jo diria que el taller d'orgues de Collbató no reprèn la seva activitat fins al 1947 i fent cosetes molt petites com una intervenció al monestir de Pedralbes i llavors sí que mica en mica doncs, van sorgint alguns orgues, però també s'ha de dir que en aquest període suposa també un canvi que comença a Europa amb un concepte musicològic que els instruments, diguem-ne, romàntics i sobretot postromàntics, que és els que es construïen a Collbató, comencen a quedar una mica desfasats. I llavors aquí, en aquest període, que seria des de l'any 1947 fins a l'any 1963, que és quan tanca aquesta fàbrica Nostra Senyora de Montserrat, es fan una sèrie d'intervencions, però sempre molt condicionats, amb una manca de material molt gran, amb una manca artística per falta de transmissió, de corrent,

de coneixement amb altres països, cosa que abans de la guerra doncs, hi havia una gran relació, sobretot en París, però també amb Alemanya, que van venir a inaugurar orgues com, no sé, el de Palau de la Música o l'orgue de Palau Nacional, Alfredo Sitart, o Gigú, o tota una sèrie d'organistes que havien vingut aquí. Passem una època que estem completament aïllats, i aquest aïllament i aquesta decadència de construcció, doncs, mica en mica es va notant. Tanmateix, doncs, el taller, primerament en Pugina, ja es fa gran. Pugina, que s'havia establert a Esparreguera, vivia a Esparreguera, s'havia casat amb una espargarina, però pocs anys després de la guerra ell mor, continua el taller en mans del seu deixeble, que és l'Enrico Ravagliati, també provinent de Gènova, i es fa un equip format per molta gent del poble, que alternen les seves tasques de camp, collir olives i ametlles, que sobretot les collites que tenim aquí, que és secà, amb activitats a dins el taller d'orgues, com, no sé, fer les membranes de pell i fer les vàlvules i fer peces petites i tal. Després hi ha figures com el Basilio Jiménez i el seu fill Josep Jiménez, que fan els tubs d'una manera també molt artesanal, però es dediquen a fabricar tubs, que és una especialitat purament d'organeria, o sigui, construir tubs és, només ho fa un especialista. I després, doncs, amb aportacions d'altres tècnics coneguts, com pot ser Salvador Aragonés, que va venir doncs, durant bastant temps i durant un temps va assumir aquesta part, la direcció artística, diria, fent l'harmonització, plantejament dels instruments, mentre que la part tècnica anava per part de l'Enrico. Però tot això ens va portant en un període on cap als anys 56 o així apareix un jovenet que truca a la porta i que demana per poder treballar en un taller perquè tenia la vocació d'organer, i aquest jovenet és el Gabriel Blancafort.

0: Bé, ho havíem deixat en l'aparició en aquesta història del teu pare, de Gabriel Blancafort, que deies que tenia vocació d'organer ja de ben jove, no?
1: El meu pare anava, el que es deia abans, per capellà. Feia broma i deia, jo estudio per bisbe. I va anar a la Universitat Pontifícia de Comillas, el van enviar allà amb els jesuïtes, i allà doncs, va aprendre una gran cultura d'humanitats, tota filosofia, grec, llatí, doncs, tota mena de coneixements, perquè podríem dir que allò era com el Harvard de l'època, el més elevat que es podia trobar a l'estat espanyol. I allà els hi feien concerts, entre altres coses, activitats musicals. I allà el meu pare va aprendre a escoltar l'orgue. Llavors li va caure un dia un manual que es diu Manual de l'organista d'Hugo Riemann, i ell hauria de tenir doncs, 17, 18 anys. Allò li va caure a les mans i el va tornar boig. El va tornar tan boig que ja només li feia cas amb aquest llibre i ja no feia cas amb les coses que prenien allà, fins al punt que va anar una de les vegades, penseu que a Comillas és a la província de Santander, era molt lluny, es havia d'agafar el tren, només venia un cop a l'any, no? Doncs quan va tornar cap a casa a Barcelona, els hi va dir als seus pares que volia deixar els estudis, no?, i dedicar-se a l'organeria. El seu pare, Manuel Blancafort, compositor, no?, amb un gran escàndol i una gran... tots molt, molt decebuts, però després el mateix pare, el Manuel Blancafort, li va dir no, si és això el que vols, jo t'ajudaré. I resulta que es coneixien amb la família Rogent. Llavors va a través dels Serraïma, d'una altra família de Barcelona, va venir a Collbató i va ser quan va demanar per formar-se. Bé, no ho he dit bé, això. En primer lloc va anar a Montserrat i es va trobar amb el pare Gregori Estrada. I el pare Gregori Estrada li va dir, vés-te'n a París, que allà hi ha els descendents de Cavaller Coll, es diu González, i en González, que era natural de Burgos, doncs hi tenim relació. Ell va escriure al senyor González,

González, i el senyor González li va dir, mira, t'acceptem, però primer fes un any de pràctiques amb algun taller del teu país. I llavors va anar amb el meu pare i el meu avi, van anar a trobar a la família Rogent, van venir a Collbató i els van acceptar, doncs, perquè pogués estar un any fent aquestes pràctiques. Després d'aquest any, i parlo de l'any 56 o així, després d'aquest any el meu pare se'n va anar a París i va començar a treballar a González descobrint tot un món a tots nivells. O sigui, no només a nivell d'organeria, que sí, perquè es feien uns òrgans molt més actualitzats i molt més interessants, sinó també a nivell personal. Imagineu, Espanya de Franco passava amb una democràcia, París, una ciutat gran, etc. Allà va conèixer la meva mare. La meva mare era alemanya, però estava a París. I després ell anava alternant això, i anava i venia de París. I quan tornava a Barcelona, se n'anava al Palau Nacional a escoltar l'orga, a escoltar com una joveneta organista, que es deia Montserrat Torrent, assajava sota la direcció del seu mestre Paul Franc, i s'havia d'amagar, perquè si el Paul Franc descobria que hi havia algú escoltant, s'enrabiava d'una manera increïble i muntava uns sidrals, però molt grans, no? I quan acabava aquests estudis amb el Paul Franc, Gabriel i Montserrat baixaven per aquelles escales del Palau Nacional, doncs comentant, ai, que bé, com podíem fer perquè tot això canviés. Ja veien que aquí s'havia de fer un canvi molt gran. Tant és així que, de cop i volta, un dia, el senyor Paul Franc decideix marxar i tornar cap a Bèlgica, d'on era originari, dient que nomena la Montserrat Torrent com la seva successora. La Montserrat Torrent diu, no, jo no puc donar classes amb els meus companys i no estic capacitada, i va demanar una beca i se'n va anar amb el meu pare a París. Van poder anar a París tots dos. I és una mica un viatge simbòlic d'una transició, no?, de l'organeria en l'Estat, que ha de sortir fora, aprendre per tornar i encetar una nova etapa. I així va ser. El meu pare, després d'estar una època a París, va tornar i cada vegada anava agafant més responsabilitats en el taller Rogent, fins que va arribar a ser el director. Perquè, a més, paral·lelament, doncs, tots els tècnics i el personal d'allà, doncs, anaven fent grans. L'Enrico Rabagliati es va jubilar, Joan Rogent va morir, i llavors van decidir, doncs, que en fer un nou taller amb una nova orientació, ja no per fer orgues italianitzats o postromàntics, sinó fent orgues barrocs i mecànics. I això era una revolució. Era el tornar a uns orígens, perquè diguem-ne que amb el temps l'organeria havia perdut aquell caire artesà, s'havia industrialitzat amb la revolució industrial i s'havien arribat a fer unes coses molt en plan de sèrie i així, doncs, que el que buscava aquest moviment era una mica tornar a aquests orígens. I això es va aconseguir. Llavors, cap a l'any 63, va ser quan el meu pare va establir el seu propi taller. Mica en mica, tot el que era el personal del taller d'orgues Rogent, doncs, es va anar jubilant, i després el propi Joan Rogent, doncs, va morir, i això va propiciar, doncs, que el meu pare, juntament amb un altre treballador de Rogent, fundessin una nova empresa amb una nova orientació.

0: Bé, continuem encara aquesta llarga història de la tradició organera a Collbató. Ho havíem deixat junts en el moment en què el teu pare es decideix a crear el seu propi taller, que es dirà Blancafort, taller Blancafort?
1: Sí, el primer nom del taller va ser Blancafort Capella. Capella, Joan Capella, era un tècnic que treballava a Can Rogent, fuster, hem criat i format en el taller d'orgues i en una fusteria d'aquí del poble, i tots dos, doncs, un posava, diguem, la part més organera, que seria el meu pare, tota la part musical i això, i la part més tècnica, doncs, la posava en Joan Capella. I aquí s'inicia un període molt important perquè és una mica la restitució de l'ofici d'organer.

0: comença doncs, fent tota mena d'instruments. El primer orgue va ser un orgue molt petitet, dedicat a la Universitat de Barcelona, un orgue amb dos registres i mig. Després un orgue per Es Castell. Però llavors ve una restauració molt important, la restauració de l'orgue de Daroca. Un orgue gòtic de 1480 i pico, que estava a punt de caure a les mans d'aquesta empresa Organeria Espanyola i pretenien electrificar-lo tot i fer-lo tot modern. Mentre que el meu pare, la seva proposta era tornar a fer l'orgue amb els secrets de corredores, amb l'alimentació de manxa, transmissió mecànica, etc., amb totes les coses que ell havia après a Alemanya i a l'estranger, que era la corrent que es duia, no? Se'n diu orgue neobarroc. Finalment, el van escollir amb ell i, molt curiosament, al cap de 2 anys, la Montserrat Torrent hi va gravar un disc que va guanyar el gran premi del disc de l'Acadèmia Charles Cross, que era com si guanyés el Grammy. És un Grammy en els anys 60 d'un país subdesenvolupat, però fent una cosa que va deixar tothom parada amb música, amb un instrument molt bo i molt original, i amb música doncs, dels grans autors, doncs, Cabanillas, Cabezón, etc. I era una mica el reconeixement, aquest canvi, aquest esforç que havien fet tots dos, es veia una mica reflectit, no? De dir, bueno, heu fet aquest esforç, aquí teniu el premi, i això els va encoratjar tant un com l'altre, Montserrat en la docència, en l'interpretació, i el meu pare en la construcció, en la musicologia, i també en la formació d'altres artesans, doncs va ser una bona empenta doncs, per continuar endavant i veure que el camí no s'havien equivocat.
1: Llavors, a partir d'aquell moment, Collbató esdevé com una mena d'epicentre de l'organeria a nivell estatal, no?
0: I tant. O sigui, comencen a venir des de musicòlegs. El meu pare també comença a fer treballs de musicologia, de recopilar dades de construcció d'orgues, noms d'organers, té uns fitxers cronològics i uns fitxers temàtics molt importants. I ell va recollint aquestes dades i a ell se li costen tota mena de musicòlegs de tot l'estat espanyol i era una mica un oracle. Vull dir, el meu pare doncs, els podia aconsellar i els hi podia donar dades que difícilment podien aconseguir i doncs això es va anar ampliant, però no només en l'aspecte musicològic, sinó també en l'aspecte de formació. Doncs clar, primerament va fer el seu propi equip amb personal que provenien de Cal Rogent, però després en aquest equip s'hi anaven afegint gent que tenien interès en aprendre aquest ofici, que era un ofici molt residual, o sigui, pràcticament ningú en l'estat espanyol practicava l'organeria i el que ho feia amb criteris molt, molt antics, no? I molts dels organers doncs, que avui en dia estan treballant i puc dir noms, no sé com Federico Acitores o el mateix Gerard Grenzing que va venir d'Alemanya i primer va passar un temps en el nostre taller i altres com, no sé, Joaquín Lois o organers com a Mallorca, el Pere Reinés, a València, Juan Bautista Díaz, a Andalusia, Francisco Alonso, Manolo Luengo, i tants d'altres que van passar per aquí i en major o menor mesura doncs van tenir en Collbató doncs, un punt de referència i un punt on després poder-se desenvolupar.

0: Parlàvem de com de referent es va convertir el teu pare i ell també ens ha llegat la seva obra. Hi ha molts orgues que tenen el seu segell, oi?
1: I tant, pensa que s'han construït o restaurat a l'època de Gabriel més de 100 instruments, alguns dels quals de molta importància, no sé, diria catedrals com la Catedral de Barcelona, la Catedral de Mallorca, auditoris, monestirs, basíliques, particulars també. Ell va fer una sèrie d'instruments petits pels organistes que poguessin tenir a casa seva, orgues petits que es poden portar amunt i

0: Primerament del meu pare, després me'n vaig anar a Àustria, me'n vaig anar a Alemanya, però va ser un procés molt llarg. Vull dir, pensa que des de l'any 82 a l'any 99, que és quan jo ja actuo com a mestre organer, doncs clar, passen uns quants anys en els quals jo gradualment, cada vegada vaig agafant més àrees del nostre ofici, i el meu pare me'ls va cedint. Es va ser una transició doncs molt, molt agradable i molt exempta de crisis ni de coses alienes, no? Vull dir, va estar molt bé. Cadascú tenim una manera diferent de veure i de viure l'orgue, i per això els seus instruments tenen una sonoritat i unes característiques, i els meus en tenen una altra.
1: L'última etapa d'aquesta tradició és la teva, que ara ho deies, comença l'any 99 fins als nostres dies. Com ha evolucionat? De fet, ja va haver un
0: Clar.
1: canvi de nom, fins i tot,
0: Sí,
1: oi?
0: i tant, i tant. O sigui, nosaltres, quan jo agafo les regnes del taller, posem el nom de Blancafort, OM, que vol dir Organers de Montserrat, i no perquè hàgim fet l'orgue de Montserrat, que això va ser més tard, sinó per la ubicació, per la vinculació que hi tenim amb la muntanya. Ja des de bon principi, jo sempre he cregut que l'orgue és un instrument viu i que evoluciona amb el temps, amb la tecnologia i també amb els gustos musicals, i per això sempre he volgut fer orgues contemporanis, tant pel seu aspecte extern, però sobretot pels recursos musicals que tenen. I la primera obra que vaig fer, que va ser un orgue per l'Auditori Alfredo Kraus a les Palmes de Gran Canària, una obra de l'Òscar Tusquets, doncs allà tenim un orgue que ja una mica reflecteix tot això, però diguem-ne que no, la meva obra que realment m'identifica no arriba fins l'any 2005 amb l'Auditori de Tenerife. Un instrument contemporani, amb una sèrie de recursos que els òrgans no tenen, qui fins i tot avui, 20 anys més tard d'haver-se construït, continua sent contemporani, i encara hi ha gent que encara no l'han descobert, no? És un orgue que t'envolta, és un orgue que té transmissió sensitiva, té un disseny molt avançat, etc., i significa una evolució en l'organeria. Hi ha molts llibres d'organeria que hi apareix com un dels orgues principals de la història, dels orgues contemporanis. Després vaig tenir la sort de fer altres instruments importants, com l'orgue de Montserrat, que és un orgue amb molta vinculació tant amb el món musical com amb el món litúrgic, o l'orgue de la Sagrada Família, que no cal dir, doncs clar, poder fer una peça dins d'un espai Gaudí tan important com aquest, però una obra que a més l'he hagut de fer jo, perquè Gaudí no va dissenyar l'orgue ni va dir com havia d'anar, doncs també va ser un repte molt important, i aquest és el primer orgue, vull dir, aquell espai requerirà de més instruments. I després van anar seguint altres instruments, com el Palauell o Sant Vicenç de Sarrià, o hi ha uns quants instruments importants amb els que m'hi sento molt identificat, sí.
1: Parlaves de nous instruments, però també has recuperat instruments històrics.
0: Sí, i tant. He pogut fer unes quantes restauracions. La primera que vaig fer la vaig fer al Socors de Ciutadella de Menorca, un orgue d'en Soler, Josep Soler, que va quedar molt bé. Recentment he fet la restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona, que també ha sigut un repte molt difícil, un orgue amb molta tradició, amb molta vinculació amb la història de l'orgue del nostre país. O sigui, la restauració és un altre aspecte del nostre ofici, que és molt diferent, és una aventura completament diferent, on has de buscar, doncs, intentar fer utilitzar les tècniques i les sonoritats, intentar tornar aquell instrument al seu estat original el màxim possible, mentre que crear instruments nous és estar obert a qualsevol altra aportació, i avui en dia en tenim molts.

0: 100 anys és una xifra prou important com per celebrar-la, celebrar-la bé, i així ho heu previst, oi, Albert?
1: Sí, clar, arribar a aquesta cota, el que el compte quilòmetres t'arribin aquesta xifra, doncs no ens passa desapercebuts, no? I clar, durant aquest any hem preparat una sèrie d'actes i de gestos, sobretot centrats a Collbató. Algun potser també es farà a Barcelona,

0: el que volem fer primerament una exposició que expliqui doncs tota aquesta trajectòria, tot això que hem estat explicant fins ara, un llibre tipus catàleg on surtin totes les obres que s'han fet, si no totes, la major part, perquè hi ha alguns orgues que s'hi assemblen o que són germans, i que també expliqui aquestes tres etapes, no? Rogent, Gabriel, Albert, que expliqui les connotacions socials, econòmiques de cada una de les èpoques i musicals, per descomptat. Després tenim previst de fer venir la Montserrat Torrent, perquè ha sigut la persona que més orgues ha estrenat i ha promogut dels construïts a Collbató, i ens agradaria molt que, si la seva salut li permet, pugui venir i fer-nos un concert a l'orgue que tenim a l'església, i després dedicar-li un espai del poble on hi ha un mirador que dona a la muntanya de Montserrat i que li volem dedicar amb ella. Serà el mirador Montserrat Torrent, així com hi ha un passatge, que és el passatge Gabriel Blancafort, i una mica vincular aquests personatges que estan tan arrelats amb el poble. I després una altra cosa que farem serà que en una de les rotondes de l'entrada del poble hi posarem un element escultòric amb uns tubs grans de 5 metres d'alçada, doncs que de manera inequívoca et facin saber doncs que estàs entrant en territori d'orgues, o sigui, un lloc on doncs portem aquesta tradició, i hi haurà com una espècie de monòlit on hi haurà el nom de totes les persones que durant aquest temps han intervingut, han fet d'organers, des de mestres fins a aprenents, i això una mica doncs és el que volem deixar com a llegat perquè doncs de cara als propers 100 anys doncs es pugui continuar recordant.
1: Ara feia referència un moment al futur. Tindrà continuïtat aquesta tradició?
0: I tant que té i tindrà continuïtat, perquè pensa que del meu equip jo sóc el més gran. Jo, per començar, el meu equip són més joves que jo i hi ha molta gent capacitada i ganes, o sigui, no tinc cap dubte que això, i ja hi estem treballant per això, sí.
1: Albert Blancafort, sempre és un plaer parlar amb tu, moltes gràcies i moltes felicitats.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i ja et dic, d'aquí 100 anys potser ens podem tornar a veure.
1: Vinga, jo m'ho apunto a l'agenda.
0: Molt bé.
2: El taller del Luthier, Catalunya Música.

Les músiques que han sonat durant la conversa amb l'Albert Blancafort eren totes proposta seva. També l'audició que ha sonat sencera al final, el Trumpet Voluntary de John Stanley, interpretat per l'organista Pilar Cabrera a l'orgue del Sol Major de la localitat de Marbella.

0: Realment amb campanes pots matisar exactament el so de cada campana amb un teclat perfectament pensat per això i a més no és una invenció d'ara, no, és un instrument més antic que el violí fins i tot, perquè data del final del segle XV i n'hi ha a tot arreu del món i és així de màgic i llavors és molt bonic veure al final dels concerts doncs, com la gent surt amb una cara i diu, és veritat el que he escoltat, és veritat, són campanes, i, doncs sí, és veritat, és així.
1: lutier@catmusica.cat
2: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
3: Marisa, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Nova temporada de la Caixa de Ressonància, tercera temporada d'aquesta secció.
4: Sí, senyor, i quina alegria.
3: I tant, per part nostra també, i no s'acaba, perquè de tresors el Museu de la Música en va plen.
4: I tant, esperem que no s'acabi mai.
3: A més, em deies que vols fer com una subsecció, no? Podríem dir així?
4: Bé, més o menys, o en tot cas una línia temàtica que es pugui anar trobant al llarg de diversos programes.
3: Perquè al museu teniu instruments de tot tipus, de totes les èpoques i de molts països diferents, no?
4: Correcte. I m'agradaria avui parlar d'un país en concret que està força representat en la nostra col·lecció. I aquest país és Corea del Sud. Oficialment, República de Corea. Encara que tots el coneixem com a Corea del Sud. Corea del Sud és un país que està molt de moda últimament, en els últims anys, sobretot per aquest fenomen global que és el K-pop, que és el pop coreà, però també pel cinema i per tota una sèrie d'expressions artístiques que han trobat molta difusió a Europa i bé, en tot el món, perquè és un fenomen realment global i molt, molt del segle XXI.
3: Fins i tot el menjar coreà, no?
4: I tant. S'han obert molts restaurants, o sigui, hi ha una gran falera per la cultura coreana, per la música, per l'art, per la manera de vestir, i m'agradaria explicar què hi ha de Corea aquí al museu.
3: Doncs endavant. Em sona alguna exposició vinculada a Corea, també? Pot ser que n'hagueu fet alguna?
4: Sí, et sona bé. A la col·lecció del Museu de la Música tenim 24 instruments construïts, fets a la República de Corea, tots ells construïts el mateix any, el 2017, que és l'any en què van fer aquesta exposició temporal que comentes, en col·laboració amb el National Gugak Center de Seul. És l'institució que preserva i valoritza i difon el patrimoni musical tradicional de Corea, és a dir, la música de la cort, el que és la seva música clàssica, per dir-ho així. Hem de pensar que és una institució que amb aquest nom es funda el 1950, però amb el nom de National Gugak Center, però la seva història es remunta al segle VII. És a dir, a Corea, a l'actual Corea, al segle VII, amb la nostra cronologia, hi havia una institució que vetllava per la preservació del patrimoni musical tradicional i cortesà. Jo, quan les representants de Corea que van venir per l'exposició el 2017 ens van dir això, vam caure
3: de cul
4: a terra, igual com amb moltes altres coses que ens van explicar de com funcionen i de què fan, que bé, va ser un encontre cultural enormement interessant.
3: Parlaves de 24 instruments, tots fets el mateix any, que són els que arriben aquí al museu.
4: Sí, en van venir molts, però no tots van tornar. És a dir, el National Gugak Center ens va prestar tota una sèrie d'instruments, més de 60, per fer una exposició temporal que es va veure la temporada 2017-2018 aquí al museu. D'aquests de 60 d'instruments, la majoria van tornar, però 23 es van quedar. Tots fets el 2017 per 4 lutiers diferents. I això també és molt interessant, perquè són 4 lutiers que són vius, que estan treballant en aquests moments a Corea, i el més curiós del cas, que és una altra de les coses que ens van explicar i que ens va deixar atònits, és que aquests lutiers, en si mateixos, la persona, és declarada patrimoni. O sigui, el seu craft, que diuen els anglesos, el seu art, la seva artesania, és declarada oficialment patrimoni. Per tant, tenim el gran privilegi de tenir uns instruments que són patrimoni per la gent de Barcelona i de Catalunya, però que també són patrimoni en el sentit de que els ha fet una persona que està declarada patrimoni per la institució del seu país. Jo ho trobo increïble.
3: I de respecte absolut per part d'aquell país, no?
4: Sí, sí. O sigui, realment va ser un gran regal poder treballar amb aquesta gent.

0: A part de l'exposició, van fer moltes altres coses, van publicar un catàleg preciós, conferències, un simposi sobre música coreana, va haver-hi concerts en directe amb músics coreans que van venir aquí a l'auditori. Va ser una experiència molt intensa, costosa en el sentit de molt d'esforç per part del museu, però també va ser un gran regal rebre aquesta consideració per part d'una institució tan important i tan antiga com el National Gugak Center. A part de les múltiples aportacions que va fer en el projecte de col·laboració, va encarregar aquests 23 instruments expressament en aquests quatre lutiers que els van fer perquè el Gugak ens els donés a nosaltres. Per tant, si hi ha una definició de regal, realment és aquesta.
1: Estàs parlant d'aquests instruments coreans, però no hem explicat molt bé de quina tipologia són, com els hem d'imaginar.
0: Doncs, d'entrada, a part dels... Un detall important, a part dels 23 instruments que ara formen part de la col·lecció i que són patrimoni d'aquí del Museu de la Música, van venir també 30 instruments, tots igualets, que són tambors de doble membrana, que són els djangu. Són els djangu que si veniu al Museu de la Música n'hi ha un a la sala interactiva per tocar. Si heu vingut a fer un taller dels múltiples tallers que oferim, un d'ells és un taller de djangu col·lectiu. Llavors, no només tenim instruments coreans a la col·lecció, sinó que utilitzem aquests djangus, que també ens va regalar el Gugak, com a eina de difusió i de treball doncs, amb escoles, amb famílies, i fem cursos de djangu, i hi ha molta activitat al voltant d'aquest instrument. El djangu, doncs, és un tambor de doble membrana. Ens hem d'imaginar un rellotge de sorra, per dir-ho així.
1: Posat de costat, no?
0: Sí, un rellotge de sorra posat de costat. El nom de djangu es veu que apareix per primera vegada cap al segle XI en un document escrit, per tant és un instrument que té 1000 anys d'història gairebé, en el que és Corea, i sembla que djang, aquesta partícula, en coreà antic significa fuet, que té alguna cosa a veure amb el so que desprèn. El djangu es toca assegut a terra normalment, te'l poses a la falda, i es pot tocar amb les mans o amb una baqueta. De manera que una de les membranes fa un so greu i l'altra fa un so agut. No és molt precís això tampoc. És a dir, no és molt precís quina afinació, diguem, ha de tenir l'instrument. És una cosa molt més orgànica que això.
1: Per tant, es toca amb les dues mans.
0: Pots tocar amb una mà o amb dues. És molt versàtil i això passa amb tots els instruments. En relació als membranòfons, que el djangu seria un instrument d'aquesta família, n'hi ha un que és molt espectacular i que es pot veure a la vitrina, que ara ho diré molt malament en coreà, però seria juago. El juago és un tambor de barril. Val? Ens hem d'imaginar una caixa una mica corbada, com els tambors llatinoamericans, per fer-nos una idea. I aquesta caixa de fusta té dues membranes que estan fixades cadascuna amb claus i xinxetes metàl·liques i el tambor està suspès verticalment per una sèrie de fils d'un marc ornamental de fusta. És a dir, és un tambor penjat. Però és que no només és això, sinó que tant el tambor com el marc de fusta estan decorats amb una policromia, amb uns colors espaterrans, en tons vermells, blaus, grocs, que de seguida veiem que això no és europeu, no? Que realment té una estètica molt, molt, molt pròpia dels països de l'Àsia Oriental. És un instrument de percussió, per tant, es toca picant només, en aquest cas, una de les membranes amb una massa capitonada, i us recomano que el vingueu a veure perquè és realment molt, molt espectacular.
1: Més enllà d'aquests membranòfons que ara comentaves, en trobaríem d'altres tipologies?
0: Sí, trobaríem cordòfons també i trobaríem idiòfons del tipus gong o sacsejats o d'aquest tipus i també aeròfons, que de fet són els que són més nombrosos, n'hi ha 6 o 7. Un que vull destacar és un corn marí preciós, una cargola, que també està a la vitrina, per tant la podeu veure, i s'anomena nagak i consisteix en una petxina de cargol de mar, un cargol de mar molt concret, que és Caronia tritonis. Llavors el que es fa és, com a tots els cargols de mar, se'ls talla la punta i allà hi pots bufar i és com una trompeta. Val? Produeix sons llargs i sostinguts amb una única alçada. Val? Llavors es veu que aquest instrument es toca juntament amb un altre aeròfon de broquet, diguem-ne, per occidentalitzar-ho, tipus trompeta, i aquests dos instruments acostumen a fer música junts en aquestes pràctiques de música cortesana de Corea.
1: És curiós que parlis d'un cargol de mar que vingui de Corea quan sovint associem aquest tipus d'instrument a la Mediterrània i ens estàs parlant de l'altra banda del món, no?
0: Sí, això demostra que hi ha moltes coses que ens uneixen, que ens separen també, però de vegades fem aquestes petites troballes que ens expliquen moltes coses que al final tots som humans, un a cada punta del món, però tots som

0: persones i tots juguem amb el material que tenim. I Corea, igual que el Mediterrani, té molts quilòmetres de costa i, per tant, ells també manipulen el material que troben, no? Aleshores, per això també ho volia explicar, per veure aquestes connexions entre universos que poden semblar a priori molt llunyans.
1: Qui ens estigui escoltant i digui, ostres, a mi em faria gràcia veure algun d'aquests instruments, com ho pot fer, Marisa?
0: Doncs pot venir al museu, amb horari d'obertura, i pot venir el diumenge a la tarda, que és gratuït, i pot venir a totes les jornades de portes obertes, i dirigir-se ràpidament cap a la vitrina, nosaltres en diem la 15, però és la vitrina dedicada a l'Àsia, als instruments de l'Àsia, i trobareu instruments de Xina, instruments de Japó, i els instruments també de Corea, de la República de Corea. Entre ells, els dos que he destacat, el corn marí i aquest gong penjat.
1: I si en volen més?
0: I si en volen més, poden anar al catàleg en línia i allà veuran tota la informació i totes les fotos, que són fantàstiques, que ha fet l'equip de col·leccions. Per trobar-ho fàcilment, el millor que podeu fer és posar Corea al cercador del nostre catàleg i de seguida ho sortiran.
1: Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies, ben tornada i fins aviat.
0: Fins aviat, gràcies a vosaltres, un plaer.

0: Fins aquí el taller del lutier número 435. Gràcies a l'Albert Blancafort i la Marisa Ruiz Magaldi per col·laborar-hi i gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui celebrem la genialitat i la força expressiva de Beethoven amb el trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, que sota la direcció d'Andrés Salado ens oferiran el triple concert, opus 56, i la cinquena sinfonia, una de les composicions més influents de la història de la música. Un concert que va enregistrar Catalunya Música el 7 de febrer passat a la sala d'actes de la Factoria Cultural de Terrassa. El violinista Joel Verdolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia es coneixen bé perquè són de la mateixa generació i perquè han compartit molts escenaris com a integrants de diverses agrupacions de cambra i simfòniques. El 2016 van crear el trio Fortuny, una formació de cambra que s'ha fet un lloc destacat en la programació de concerts, gràcies a l'excel·lència musical tant del grup com dels seus tres components com a solistes. L'Orquestra Simfònica del Vallès i Andrés Salado han convidat el trio Fortuny a la seva temporada de concerts simfònics al Palau per presentar aquest programa dedicat a Beethoven i que comença amb el triple concert i amb una proposta molt original que de seguida comentarem. El conjunt de música de cambra format per violí, violoncel i piano ja era conegut a finals del segle XVIII i quan Beethoven era jove i s'estava formant ja circulaven trios amb piano de Haydn i Mozart. Era una combinació instrumental molt atractiva que permetia explotar aquest nou i fascinant instrument de teclat, el piano, que estava substituint el clavecí com a instrument preferit dels salons. Ja sabem que Beethoven i el piano van ser sempre inseparables i justament va triar tres trios amb piano per publicar com a Opus 1. Això va ser el 1795. Uns 10 anys més tard va voler escriure un altre trio amb piano. Aquest cop, però, els tres instruments, violí, violoncel i piano, havien de ser de manera col·lectiva els solistes d'un concert, una combinació inèdita. I per Beethoven, una tasca gens fàcil. Calia equilibrar els tres timbres clarament diferenciats amb el cos orquestral, repartir els temes de manera equitativa i crear materials prou flexibles perquè es poguessin manejar. Beethoven, com no podia ser d'altra manera, se'n va sortir amb èxit i el resultat és un concert que, tot i que no va rebre bona acollida quan es va estrenar, pot presumir d'encant i equilibri. Per la seva complexa organització instrumental, el triple concert no apareix gaire sovint als programes i justament això el fa encara més benvingut. Ara tindrem l'ocasió de sentir-lo, però amb una proposta de Jordi Cots per donar encara més protagonisme al trio Fortuny. Com a introducció al triple concert opus 56 de Beethoven, Joel Verdolet, Pau Codina i

Marc Heredia ens oferiran un fragment del Nocturn per trio amb piano en mi bemoll major d'Oig 897 de Franz Schubert.

El trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d'Andrés Salado, ens han ofert el triple concert per violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Com a introducció, els components del trio Fortuny, Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia, ens han ofert el nocturn per trio amb piano en mi bemoll major, d'Oig 897 de Franz Schubert. I ara tanquen la primera part d'aquest concert, fet a la sala d'actes de la Factoria Cultural de Terrassa, amb una peça fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic. Ens oferiran un lit de Richard Strauss, Morgen, demà, en un curiós arranjament en què el violoncel fa la melodia que en la versió orquestral fa el violí i el violí fa la veu.

Un original arranjament per violí, violoncel i piano del Lied de Richard Strauss Morgen demà. Els components del trio Fortuny, Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia, ens han ofert aquest bis després d'haver interpretat el triple concert de Beethoven al costat de la Simfònica del Vallès. A la segona part, els músics de l'orquestra es preparen per interpretar una obra de gran poder simbòlic, una de les composicions més influents i extraordinàries de tota la història de la música, la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, estrenada a Viena el 1808. Una sinfonia que coneixem sobretot pel tema inicial, una cèl·lula de quatre notes a partir de la qual es desenvolupa tota l'obra i que el mateix Beethoven va explicar que representava el destí que truca a la porta. Aquest tema es fa omnipresent al llarg de la partitura fins que desemboca en una marxa triomfal, noble i agitada, amb què conclou la composició. La sinfonia és un reflex del moment de transformació que va viure Beethoven com a compositor, quan la sordesa començava a marcar la seva vida personal i professional. Però Beethoven es rebel·la contra el destí. La cinquena sinfonia expressa la lluita imparable i la victòria sobre l'adversitat, amb una proclama heroica. Per això els quatre moviments fluctuen entre el drama i la glòria, sempre amb una gran força expressiva. Amb les quatre notes de l'inici, el destí truca a la porta i l'allegro con brio destapa tot el conflicte interior del compositor. El segon moviment, l'andante, és un moment de serenitat, de repòs, un tomb per la vida. El tercer moviment, l'scherzo allegro, és més enigmàtic i va generant expectatives. Insinua un final que pressentim apoteòsic. I el quart i últim moviment, allegro presto, arriba ara sí l'esclat final, el triomf exultant amb el tutti de l'orquestra. A punt per sentir una de les obres majúscules de Ludwig van Beethoven, la Sinfonia número 5 en do menor, opus 67. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Andrés Salado.

0: Aplaudiments per la Simfònica del Vallès i per Andrés Salado i per aquesta gran obra, una de les més fascinants de tot el repertori simfònic, la Simfonia número 5 en do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven. Eta Hoffmann va dir que la cinquena de Beethoven era l'expressió en grau més alt del romanticisme. El 1830, quan Mendelssohn li va portar la partitura a Goethe, el poeta va declarar: "És una sinfonia enorme, fins i tot sembla que s'hagi d'enfonsar la casa." I encara Héctor Berlioz va afegir: "La cinquena sinfonia és Beethoven." Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert que ha celebrat la genialitat i la força expressiva de Beethoven. El trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d'Andrés Salado, ens han ofert el triple concert opus 56 i la cinquena sinfonia en un concert que van registrar Catalunya Música el febrer passat a la Sala d'Actes de la Factoria Cultural de Terrassa. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La música per piano de Franz Schubert ens acompanyarà durant aquesta pròxima mitja hora. Sentirem els deliciosos 6 moments musicals, opus 94 d'Oig 780. 6 peces compostes entre els anys 1823 i 1828 que sentim interpretades pel pianista Valery Afanasieff.

Fins aquí els 6 moments musicals Opus 94 d'Oig 780 de Franz Schubert, que hem sentit interpretats pel pianista Valery Afanasieff.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
3: Aquest dissabte tornarem al Festival de Jazz de Cuilly 2026 per recuperar un dels concerts de la gira de comiat de la banda The Bad Plus. En quartet, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Ray Anderson reten homenatge a l'American Quartet de Keith Jarrett.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: perill, adolescents i nens a prop.
1: El violí vermell.
2: Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions de nou des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i aquí comença una nova edició d'aquestes cordes imaginàries, aquestes cordes d'ukelele que ens guien i que ens inspiren. Avui voldríem incidir en com ens agraden els projectes que costen músics d'orígens allunyats o de músics que normalment doncs, no treballen junts. D'aquestes trobades n'han sortit resultats realment brillants i avui aquest serà, d'alguna manera, el nostre fil comú, aquestes trobades brillants que tant ens inspiren i que sempre doncs, ens fan descobrir noves aliances sonores. Avui comencem amb piano i veu, que venen de dos països com Palestina i Síria. Llocs, no cal dir que, malauradament, tots situem ben bé el compàs de l'actualitat. Per sort, més enllà dels conflictes i la lletjor del món, la música segueix creant universos plens d'energia. Farah Suleiman i Amal Arafah.

El títol de la peça no l'hem pogut traduir, però sens dubte es tracta d'un treball suggerent amb el pianista Farah Suleiman i la veu de la cantant i actriu siriana Amal Arafa. Seguim amb un piano, el del nostre admirat Chano Domínguez, fent un tast d'una trobada amb la flautista d'origen israelià Adar Neuberg. En el marc del disc titulat Paramus, un disc al qual hem recorregut ja moltes vegades, però ens encanta, doncs aquesta revisió d'un clàssic ja del llegat sefardita, Morenica.

Una de les tantes versions d'aquesta morenica que ens transporta el llegat sefardita amb Chano Domínguez i Adar Neuberg. I entre la producció recent hi ha una proposta on hi hem posat l'ull, una proposta programada, per exemple, amb més d'un festival com ara l'Inèdit, un documental de Fernando Trueba, tots sabem doncs, la passió per la música que té aquest cineasta, que en aquest cas agafa una figura com el guitarrista Niño Josele i fa dialogar la seva música amb la de molts altres artistes, de manera que es passeja pel flamenc, per la música brasilera i pel jazz. Aquí, Niño Josele, amb tota una icona brasilera, Marisa Monte.

Una de les moltes aventures musicals del trompetista Ibrahim Maalouf, en aquest cas amb Gonzalo Rubalcaba a les tecles, i el que encara és més rellevant, amb el conjunt Les Trompetes de Michelangelo, joves músics reunits a partir d'una iniciativa on Ibrahim Maalouf recupera el so i físicament d'una trompeta microtonal inventada pel seu pare i que ja té la traducció en dos volums discogràfics. Aquest seria el segon. Per cert, que festivals com el de jazz de Barcelona no han dubtat ni un moment a incloure aquesta proposta al seu cartell. En tot cas, un projecte més d'Ibrahim Maalouf, músic nascut al Líban i resident a França, que no volíem deixar de fer sonar. Un altre músic a qui li seguim la pista és el pianista Ramon Valle. Ara mateix el sentirem amb una altra col·laboració brillant, compartint origen cubà i cognom amb el flautista Orlando Maraca Valle.

The Art of Two és el disc del qual hem extret aquesta Mi Guajira con Tumbao, Orlando Maraca Valle i Ramon Valle. Més trobades brillants, per exemple, la de dos, en aquest cas, músics brasilers, com el cantautor Lenine i el molt reconegut pianista Amaro Freitas.

completat amb Marc López a la percussió. Hem seguit amb aquesta versió de La negra Atilia, una cançó veneçolana de Pablo Camacaro i lletra d'Henry Martínez. D'aquesta reunió passem a una altra que deixa d'aquelles que deixa petjada allà on va. És la col·laboració entre la trombonista i cantant Rita Payés i la pianista i també cantant Lucía Fumero. Meu lugar. Teu

Meu lugar, títol d'aquesta peça que forma part del disc Rueda Eterna, que signen dues aplaudides artistes molt amigues entre si, tant musicalment com vitalment, Rita Payés i Lucía Fumero. D'una col·laboració molt nova a tot un tribut, en aquest cas a Paco de Lucía. Aquí es reuneixen el violinista Laït Sidik, un músic amb arrels jordanes i iraquianes

El sitar d'Anushka Shankar, sempre màgic i reunit aquí amb el trio liderat pel brasiler Hamilton d'Holanda, un expert en la bandolina i expert també en combinar els patrons d'arrel del seu país amb el jazz. Sempre ho diem, ens encanten les mescles i les reunions i per això acabarem el programa amb tota una reunió, una que s'ha reflectit en la famosíssima sèrie audiovisual dels Tiny Desks, com molts coneixeu. Només dos noms, René Fleming, que molt coneixeu en l'àmbit de l'òpera, i el reconegut i prolífic Bela Fleck, un altre mag de les cordes, amb el banjo en el seu cas, envoltats de músics que ens acosten a l'arrel americana. Abans, però, salutacions i comiat dels qui us hem acompanyat i que ho fem habitualment en aquest programa. Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Que la música us segueixi acompanyant de la millor manera possible. Com sempre, un plaer ser amb vosaltres i fins ben aviat.

0: El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
3: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
4: Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el duet per violí i viola, en sol major, Kehl 423, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.

0: Hem sentit el duet per violí i viola Kehl 423 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Sentirem ara Catalunya Música, la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven, en la versió de Joseph Fuchs, violí, i Arthur Balzan, piano. És un enregistrament de l'any 1952.

0: S'acaba aquí la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven, obra de l'any 1802, que hem sentit interpretada per Josef Fuchs, violí, i Arthur Balzan, piano, en un enregistrament de l'any 1952.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la suite per a orquestra Homenajes, de Manuel de Falla. L'interpreta l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

Era la suite per orquestra Homenajes del compositor gadità Manuel de Falla. L'interpretava l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

0: Catalunya Música.
1: El compositor Eduard Toldrà és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el quartet de corda en do menor per l'art, en la versió per orquestra de corda. Ens acompanya l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra amb Gerard Claret al capdavant.

0: L'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, amb Gerard Claret al capdavant, ens oferia la versió per orquestra de cambra del quartet de corda en do menor per l'art d'Eduard Toldrà.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

0: El pianista Lang Lang ens ha interpretat la fantasia Wanderer, Deutsch 760, de Franz Schubert.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Leos Janáček va compondre l'any 1923 un quartet de corda inspirat en la sonata Kreutzer, obra de Lev Tolstoi. És el quartet de corda número 1, sonata

0: Fins aquí el quartet de corda número 1, sonata Kreutze, de Leos Janáček, que el compositor txec va fer inspirant-se en l'obra La sonata Kreutze, de Lev Tolstoi. Sentíem el quartet de corda Gabrieli.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte tornarem al Festival de Jazz de Cuilly 2026 per recuperar un dels concerts de la gira de comiat de la banda The Bad Plus. En quartet, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Ray Anderson reten homenatge a l'American Quartet de Keith Jarrett.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps. La manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui tenim el plaer d'acompanyar-vos amb una autèntica llegenda del violí i gran referent en la interpretació de la música antiga, l'italià Fabio Biondi, que amb el seu conjunt Europa Galante, que va fundar el 1989, ha recorregut les sales i festivals més prestigiosos del món, sempre contagiant la seva força comunicativa. En aquest concert es posa al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno amb el repte gens fàcil, si parlem d'una orquestra simfònica, d'extreure'n el so barroc i del primer classicisme d'Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, Pietro Nardini i Luigi Boccherini. La ràdio txeca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el desembre del 2024 a la sala de la comunitat de la ciutat txeca de Brno. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb un dels noms més influents del barroc italià, Antonio Vivaldi, que en els seus concerts transmet sempre l'equilibri perfecte entre la tècnica i la inventiva musical. La major part de la seva obra la va compondre a Venècia i la va destinar sobretot a les talentoses noies de l'Ospedale della Pietà. Ara bé, també va compondre per altres institucions, per exemple, per la Hofkapelle de Dresden, l'orquestra que en aquell moment es considerava la millor del món. El seu concertino, Johann Georg Pisendel, havia estat alumne de violí de Vivaldi el 1717. L'amistat es va allargar i entre els anys 20 i 24, Vivaldi va compondre diversos concerts amb molts instruments per la Hofkapelle. Un d'aquests és el que sentim ara, del 1719, concert en sol menor número

El violinista i director italià Fabio Biondi, al capdavant de la Filarmònica de Brno, ens oferia el concert en sol menor número 3 per l'Orquestra di Dresda, Riom 577, d'Antonio Vivaldi, una pàgina composta per la Hofkapelle de Dresden. El compositor txec del barroc i contemporani de Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, també va compondre per aquesta orquestra tan prestigiosa a l'època, de la qual n'era contrabaixista. Però va ser a Praga, on el 1723 va compondre aquesta sinfonia concertant a 8 veus, una pàgina de gran invenció harmònica i contrapuntística.

Avui ens acompanya el violinista i director Fabio Biondi. Ara amb la sinfonia a 8, catalogada amb el número 189 del compositor barroc txec Jan Dismas Zelenka, que ha tocat al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno. La tercera peça de la vetllada la situem en la transició del barroc al classicisme. És el concert per violí en la major opus 1 número 1 del violinista i compositor toscà Pietro Nardini, deixeble a Pàdua de Giuseppe Tartini, i que després de treballar a Lucca, Viena, Stuttgart i a les corts del duc de Brunswick, Wolfgang Büttel i del príncep de Saxònia, el 1768 va tornar a Itàlia, on va esdevenir solista i més tard director musical de la Capella Ducal Toscana, a Florència. A la seva època se'l va considerar un dels millors violinistes de tots els temps. Sabem, per exemple, que el pare de Mozart, el seu amic Leopold Mozart, que el va sentir tocar, va dir que ningú podia igualar la bellesa, la puresa i l'equilibri del seu so i el refinament del seu cantabile. Ara Fabio Biondi ens convida a reviure el so d'un dels concerts de Pietro Nardini, el concert per violí en la major opus 1 número 1.

El violinista italià Fabio Biondi, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno, ens ha ofert el concert per violí en la major, opus 1, número 1, del compositor Pietro Nardini, una obra del 1775. I aquest programa, que ha començat el barroc de Vivaldi i Zelenka, s'acaba el primer classicisme de Luigi Boccherini, aquest gran músic italià que es va fer famós a tota Europa per les sèries de quintets de corda que va escriure a Madrid quan treballava al servei de l'infant Lluís de Borbó. El que sentim és la sinfonia número 6 en re menor opus 12 número 4, coneguda amb el sobrenom de la Casa del Diavolo. A la secció final Allegro con moto, que representa l'infern, Boccherini reutilitza material del ballet de Gluck, Don Juan o el banquet dels convidats de pedra, una pràctica molt habitual a l'època, sovint com a homenatge. Influït segurament per les idees del moviment alemany Sturm und Drang, Boccherini substitueix el tema principal per una secció molt rica en contrastos dinàmics, accents inesperats i harmonies dramàtiques. Fabio Biondi dirigeix la sinfonia número 6, La casa del diavolo, de Luigi Boccherini.

0: Final agitat i trepidant per aquesta sinfonia número 6 en re menor, opus 12, número 4, La casa del diavolo, de Luigi Boccherini. Avui ens ha acompanyat el violinista i gran referent en la interpretació de la música antiga Fabio Biondi, que amb la seva força comunicativa i al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno ens ha ofert obres de Vivaldi, Zelenka, Nardini i Boccherini. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la ràdio txeca el desembre del 2024 a la Sala de la Comunitat de la Ciutat Txeca de Brno. Concert que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Una composició policoral per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem la Missa Salisburgensis del compositor barroc centreeuropeu Heinrich Ignaz Franz von Bieber, estrenada a la catedral de Salzburg, segurament l'any 1682, per celebrar l'aniversari 1100 de la fundació de l'arcabisbat de Salzburg. Ens sentim la interpretació dels Gabriele Consort and Players i el conjunt Música Antiqua de Colònia sota la direcció de Paul Macrisch, Missa Salisburgensis de Heinrich Ignaz Franz von Bieber.

S'acaba aquí la Missa Salisburgensis, obra d'estil policoral del compositor barroc centreeuropeu Heinrich Ignaz Franz von Weber. N'hem sentit la interpretació dels Gabrieli Consort and Players i el conjunt Música Antiqua de Colònia sota la direcció de Paul Macrisch en aquest enregistrament de l'any 1997.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
4: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
3: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
4: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
5: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
6: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
5: I aquesta setmana...

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57 de Ludwig van Beethoven, interpretada pel pianista Claudio Arrau.

0: El pianista Claudio Rau ens ha interpretat la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57, de Ludwig van Beethoven.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuarem amb la sonata per violí piano, número 2, opus 94B, de Sergei Prokofiev, tal com l'interpreten el violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano número 2, opus 94B, de Sergei Prokofiev, en la versió del violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuarem amb un dels lieder que Franz Liszt va compondre l'any 1860. Die drei Zigeuner, els tres gitanos, número de catàleg 320, el va escriure a partir d'un text de Nikolaus Lenau. El centrem interpretat per la soprano Diana Damrau amb el pianista Helmut Deutsch.

0: Era el lit d'Idrà i Zigoina, Els tres gitanos, número de catàleg 320 de Franz Liszt, en la versió de la soprano Diana Damrau i el pianista Helmut Deutsch.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
2: Bona tarda, benvinguts al programa. Avui el dedicarem a una de les obres més fascinants i imaginatives del primer romanticisme alemany. Oberon, l'última òpera de Carl Maria von Weber, ens transportarà a un univers de fades, cavallers, tempestes, pirates, encanteris i proves d'amor. Una fantasia vertiginosa que us oferirem en la interpretació que es va fer l'agost passat al Royal Albert Hall de Londres, amb un repartiment encapçalat pel tenor Nicky Spence com a Oberon, acompanyat pel Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Révolutionnaire et Romantique, que dirigirà Mark Elder. Una versió semi-escenificada que es va representar als proms de la BBC, el prestigiós festival estiuenc de música clàssica de la capital britànica. Ens ha arribat a Catalunya Música gràcies als intercanvis que fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència de l'Oriol Pinart, que m'acompanya, com sempre, al control tècnic, ens endinsarem a Oberon, la gran òpera que Carl Maria von Weber va compondre fa 200 anys pel Teatre Covent Garden de Londres. Li va proporcionar un dels èxits més grans de la seva carrera, tot i que en va gaudir poc, perquè va morir just després d'estrenar-la, amb només 39 anys. El llibret, extens i escrit originalment en anglès, és de James Robinson Planchet, un prolífic dramaturg comercial que va escriure més d'un centenar d'espectacles teatrals caracteritzats per l'opulència i els arguments fantàstics. L'autor, Timothy Nutman, l'ha reescrit per al públic modern del segle XXI i ha incorporat una narradora que ens introduirà a les diverses escenes del món de fades del rei Oberon, que posa a prova la fidelitat de dos humans enamorats, Sir Hewn, de Bordeus, i Raiza, princesa de Bagdad. Entre naufragis, pirates, encanteris i aventures exòtiques, la parella haurà de superar tota mena d'obstacles amb l'ajuda d'Oberon i de la fada Pac. Finalment, l'amor i la constància triomfen i les proves superades restauren l'harmonia tant en el món dels humans com en el de les fades. Una obra singular, plena d'elegància, brillantor i originalitat que mira al món fantàstic de Shakespeare, amb una escriptura orquestral, evocadora i atmosfèrica, cors plens de color i àries líriques que anticipen les òperes romàntiques que vindrien després. De seguida encendirem l'obertura, que arrenca amb quietud i amb la sensació que alguna cosa està a punt de passar. I després intervindrà la narradora, que donarà pas a les diverses escenes que protagonitzaran el tenor Nicky Spence com a Oberon, el rei de les fades, la soprano Jennifer Davis en el paper de la princesa Raiza, el tenor John Findon, que interpretarà Sir Hewn de Bordeus, el baríton Yannick Debus com l'escuder Sherazade Jasmine de Yun, la mezzo Rachel Wilson és Fàtima, l'assistent de Raiza, i la mezzo Jenei Bridges fa de Pac. Els acompanyen el Monteverdi Choir i l'Orquestre Révolutionnaire et Romantique, amb instruments d'època, dirigida pel mestre Mark Elder. Preparem-nos per viatjar a un món on la realitat i el somni es confonen.

0: We hear a fairy chorus. The setting is a bower that glitters with enchantment in this most magic hour. But I have to tell you all, it's not quite what it seems.
1: La narradora ens està explicant que després de l'obertura ens trobem en un món de fades i encanteris que pot recordar el de Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. De fet, hi retrobem dos personatges ben coneguts, el rei de les fades, Oberon, i el seu inseparable servent, el Murri Pack. Però la història que ara comença és una altra. Oberon viu separat de Titània, després d'una forta disputa. Tots dos discutien sobre una qüestió ben antiga. Qui és més fidel en l'amor, l'home o la dona? Incapaços de posar-se d'acord, van jurar no tornar-se a reconciliar. Ara, però, Oberon es penedeix de la separació i vol recuperar l'amor de la seva reina.
0: Oberon has once again argued with his queen, as great a contest of two wills as there has ever been.
1: Per aconseguir-ho, necessita demostrar que l'amor autèntic existeix. Homes i dones poden mantenir-se fidels fins i tot quan el destí els posa a prova amb tota mena d'adversitats. Per això ha enviat Pac a recórrer el món a la recerca d'una parella capaç de superar qualsevol obstacle. Titània continua allunyada i expectant. Oberon espera trobar la prova que li permetrà recuperar-la. I és en aquest moment quan el rei de les fades sembla perdre l'esperança, que Pac torna per anunciar-li una notícia que pot canviar-ho tot. És així com arrenca la gran aventura d'Oberon.
0: At last, Pac comes with news to cure the master's melancholy, though when he rouses Oberon, the king is far from jolly.

0: Puck tells their master of a knight, Sir Huon of Bordeaux, who killed the son of Charlemagne a few short days ago.
1: Tornem a tenir a l'escenari la narradora que ens dona detalls sobre la història. Ens diu que Puck explica a Oberon que ha trobat la parella ideal per posar a prova la fidelitat amorosa. Es tracta de Huon de Bordeus, un jove cavaller que acaba de matar en defensa pròpia el fill de Carlemany. Tot i la seva innocència, l'emperador el condemna a una missió gairebé impossible. Viatjar a terres llunyanes, matar el principal conseller d'un rei estranger i aconseguir que la seva filla, la princesa Raiza, s'enamori d'ell. Per Oberon, aquesta és l'oportunitat perfecta. Si Huon i Raiza són capaços de superar tants obstacles i mantenir-se fidels, podrà demostrar a Titània que l'amor veritable existeix. Mentre Huon i el seu escuder Xerasmin lamenten el seu destí, Puck els transporta màgicament. Aprofitant el seu son, Oberon mostra a Huon una visió meravellosa de la princesa Raiza. El cavaller queda immediatament captivat per aquella imatge i jura afrontar qualsevol perill, tempestat o sofriment per trobar-la i conquistar el seu amor. Així comença una aventura plena de màgia, proves i passions. Fire and tempest too, and risk his life to be with her and prove his love is true.

0: Sir Huon is enchanted. The dream has passed the test.
1: Huon queda fascinat per la visió de Raija i Oberon. Decideix ajudar-lo en la seva missió. Li lliura dos objectes màgics. Una trompa, que li permetrà invocar-lo en moments de perill, i una copa d'or capaç de revelar qui és honest i qui no. Amb aquests dons, l'aventura de Huon pot començar. Let us drink a toast.

0: The moment they have drunk to honor all the brave and true, Sir Huon and Sherasmin turn up somewhere else quite new. Cloud-capped towers.
1: A Bagdad, Huon i el seu escuder Sherasmin arriben finalment al lloc on s'ha de complir la missió imposada per Carlemany. Però l'empresa sembla gairebé impossible. Han d'enfrontar-se a un poderós rei i a una cort plena de guàrdies. El destí els ofereix una oportunitat inesperada quan salven de l'atac d'un lleó un cavaller anomenat Babekan. Però la seva bona acció no és recompensada, ja que Babekan els denuncia i els obliga a fugir.
0: Sir Huon and his squire run off to save the horseman's life, but the moment he is safe, fate just twists the knife. The horseman name of Babekan.
1: Acollits per la bondadosa Namuona, descobreixen una notícia inquietant. La princesa Raija està a punt de casar-se i el futur espòs és precisament Babekan, convertit ara en el gran rival de Huon. Tanmateix, hi ha una esperança. Raija no estima aquest promès imposat pel seu pare. Després d'haver somiat en un jove desconegut, que s'assembla extraordinàriament a Huon, sent que el seu cor pertany a una altra persona.
0: And if that wasn't bad enough, the groom is going to be Babekan.
1: Sherasmin recomana prudència, però Huon no està disposat a rendir-se. Guiat per l'amor i per l'honor, decideix continuar endavant i afrontar tots els riscos que l'esperen.
0: Love and honor drive him on, and he must do what's right.

0: In the royal apartments, Princess Raitza curses fate.
1: La princesa Raitza viu desesperada davant l'obligació de casar-se amb un home que detesta. Mentre la seva fidel serventa Fàtima intenta reconfortar-la, ella només pensa en Hyun, l'heroi que ha somiat i que espera que arribi a temps per salvar-la. El temps s'esgota i Raitza s'aferra a l'esperança que l'amor pugui canviar el seu destí.
0: If only he would hurry up and rescue her from this. If only life's frustrations could be cancelled with a kiss.

0: then, just as she has lost all hope, who bursts into the room?
1: Quan tot sembla perdut, Hyun irromba al palau i interromp les noces forçades de Raija, complint així la missió imposada per Carlemany. Però l'alegria dura poc. Perseguit pels guàrdies del rei Harun, Hyun només pot confiar en l'ajuda del seu corn màgic.

0: The spell it casts helps them escape, but soon they go astray.
1: Després d'escapar gràcies al poder màgic del cor de Hyun, els dos enamorats es tornen a trobar en perill dins del palau. És aleshores quan apareix Oberon, que el salva i posa a prova la fidelitat de Raiza, la qual jura que romandrà al costat de Hyun, passi el que passi.
0: It isn't Raiza by herself whose life's turned upside down.
1: Mentrestant, Fàtima també veu com la seva vida canvia de cop quan s'enamora de l'escuder de Hyun. Ara, les dues parelles es troben al port d'Ashkelon, a punt d'embarcar-se en un viatge incert cap a un destí desconegut.
0: Not sure where the voyage leads or what waits on the tide.

0: Hyun i Raja salpen cap a França després de les seves aventures exòtiques, però Oberon encara vol posar a prova la fidelitat de la parella. Per aconseguir-ho, envia el seu esperit Pac i el cor perquè desencadeni una forta tempesta i destrossi el seu vaixell. És el final de la primera part d'aquesta òpera tan singular, Oberon, l'última que va compondre Carl Maria von Weber. La sentim aquest vespre en la versió que es va representar l'agost passat als BBC Proms de Londres. Amb direcció de Mark Elder, al capdavant del Monteverdi Choir, i l'orquestre Grevisionnaire et Romantique, amb el tenor Nicky Spence com a Oberon, el rei de les fades, la soprano Jennifer Davis com la princesa Raija, el tenor John Findon com a Sir Hyun de Bordeus, el baríton Yannick Debus com l'escuder Xerasmin de Hyun, la mezzo Rachel Wilson com a Fàtima, l'assistent de Raija i la mezzo Janey Bridges com a Pac.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut a Catalunya Música.
0: La partitura d'Oberon, de Carl Maria von Weber, és rica en colors i reflecteix tant els personatges com els diversos escenaris. Els instruments d'època de l'orquestre Revolucionaire Romantique, interpretats per músics experts en aquest repertori, aporten la flexibilitat adequada. A més, Weber és un compositor molt hàbil en el tractament de la veu i ofereix als cantants oportunitats extraordinàries per lluir-se, com comprovarem en començar aquesta segona part que ara de seguida sentirem. Cal estar molt atents a la gran ària de Raija del segon acte, Ocean Thou My Monster. En aquest moment, ella i el seu estimat Hyun han naufragat en una illa deserta. Desesperada, veu una vela a l'horitzó i amb totes les seves forces fa senyals esperant a ser rescatada. Però atenció, és un vaixell de pirates que la segresten i abandonen Hyun lligat a la costa. Per sort, ella encara aconsegueix fer sonar la seva trompa màgica per demanar auxili. Tornarà, doncs, al so irresistible i màgic de les trompes amb la riquesa de l'orquestració i la inspiració melòdica de Weber, que fan d'aquesta partitura una autèntica joia admirada per compositors com Mendelssohn. Una invitació a viatjar cap a terres exòtiques i cap al somni idealitzat d'un Orient on els personatges viuen una història d'amor posada a prova per assassinats, peripècies i pirates. Amb la curosa interpretació dels músics de l'orquestre Revolucionaire et Romantique amb instruments d'època i el Monteverdi Choir. Els dirigeix el mestre Mark Elder, que compta

amb un excel·lent repartiment de cantants, encapçalat per Nicky Expense, tenor, com a Oberon, el rei de les fades, Jennifer Davis, soprano, és la princesa Raiza, John Faydon, tenor, interpreta Sir Hugh de Bordeus, Yannick Debus, baríton, com l'escuder Xerasmin de Hugh, Rachel Wilson, mezzo, en el rol de Fàtima, l'assistent de Raiza, i Janae Bridges, mezzo, com a Pac. Aquí teniu la segona part d'Oberon, la fantàstica aventura operística de Carl Maria von Weber.

0: She speaks. She speaks. She calls his name. He thanks the stars above. If I must die, she whispers, then at least...
1: Tornem a tenir la narradora a l'escenari. Ens està dient que Raija ha recobrat la consciència i, enmig de la desesperació, confessa a Hyun que almenys...

0: Hinch ha conegut l'amor veritable. Quan sembla condemnada a morir, Hyun troba la copa màgica d'Oberon, li'n fa veure el contingut i aconsegueix salvar-li la vida. Massa dèbil per continuar el viatge, Raija queda amagada en una cova mentre Hyun surt a buscar ajuda. Sola davant l'immens oceà que gairebé l'ha destruïda, la princesa canta el seu desconsol, però manté viva una esperança. Potser a l'horitzó apareixerà una vela salvadora.
1: And scans the waves for any passing sail.

0: But all that glisters is not gold. Things weren't quite what they
1: Quan Raja creu haver estat rescatada després del naufragi, descobreix massa tard que els seus salvadors són pirates. Separada de Hyun, que és capturat i immobilitzat a la platja, els enamorats afronten una nova i dramàtica prova de la seva fidelitat.
0: They dragged poor Raja off with them, but whither he knows not, and Hyun can do nothing save to starve to death and rot. King Oberon is outraged at this cruel twist of fate.
1: Oberon observa indignat les noves desgràcies que amenacen els enamorats. Per protegir Hyun, encomana a Pak que faci aparèixer un pavelló de flors on pugui refugiar-se. I mentre prepara, amb els seus poders màgics, el retrobament en Raja, el rei de les fades proposa conduir-los cap al final feliç que tant han merescut.
0: To reward these lovers with a proper, happy ending. But that's to come. And meanwhile, night is falling on the sea.
1: Amb la nit caient sobre el mar, apareix un moment de calma després dels perills. Mentre Pak observa les febleses dels humans amb ironia, un cor de sirenes omple l'escena de màgia i encant, envoltant els protagonistes d'una atmosfera de somni.

0: Our story has another twist. Another new location. Not Huon's home, not Reitzer's, nor their place of embarkation.
1: Com diu la narradora, l'escenari ha canviat, vaja, del tot. Ara som en un jardí de Tunis. Fàtima continua buscant notícies de Reitzer i Huon, desapareguts després del naufragi. Tot i la seva angoixa, un somni li dona esperança. L'amor sincer dels dos enamorats podria haver-los protegit dels cops del destí i mantenir-los encara en vida.
0: She had a dream about two souls whose love was strong and true, and it protected them from all that wicked fate could do.

0: Shirazmin, who's a gardener now.
1: Sí, Shirazmin, ara convertit en jardiner, encara conserva l'esperança que tot acabarà bé mentre Oberon continuï vigilant-los. Enyorant la vida que van deixar enrere, ell i Fàtima comparteixen un instant de records i nostàlgia.
0: For a moment, both of them stop and reminisce.

0: unseen by them on magic wings, Puck sets Sir Huon down, as ordered by the fairy lord who wears the fairy crown.
1: Transportat per Puck amb els poders d'Oberon, Huon arriba al lloc on els pirates han dut Raitza. Allà es troba amb Sherasmin i descobreix una notícia inquietant. La princesa ha estat destinada a casar-se amb el príncep d'Almanzor. Tot i haver perdut la copa màgica, la trompa encantada i l'espasa, Huon no rendeix. Sense revelar la seva identitat, decideix actuar amb prudència i esperar el moment oportú per rescatar la seva estimada.
0: When time and place do both adhere, then will he free his lover.

0: Almanzor's poor prisoner, dear Raitza's broken hearted.
1: Captiva a Tunis, Raitza plora la pèrdua de Hyun, convençuda que ha mort al mar. Sola i desesperada, reflexiona sobre la fragilitat de la felicitat i sobre com els moments de joia poden desaparèixer en un instant.
0: How fleeting is the time when we are truly granted joy.

0: Almanzor's been watching her, which is a little creepy.
1: Almanzor, convençut que pot conquerir qualsevol dona, intenta seduir Raja amb paraules galants, però la princesa rebutja les seves atencions.
0: But this, his charm offensive, is more offense than charm. And Raja has no bandwidth for his aging playboy smart.
1: La situació encara és més tensa perquè el príncep ja té esposa. Rosanna, que humiliada i consumida per la gelosia, comença a pensar en la venjança. Mentrestant, Kyun viu d'incògnit com a jardiner a prop del palau. Cada dia rep missatges secrets de Raja, amagats entre flors, que Fàtima l'ajuda a interpretar. Finalment, un ram de novoblidis i li revela una crida desesperada. Ha arribat el moment d'actuar i rescatar la seva estimada, tot i trobar-se sol i desarmat.
0: He must now free his damsel, though he's unarmed and alone.

0: Then, just like that, some curtains part. Beyond it, Huon sees a vision of such beauty.
1: Huon creu haver trobat finalment el camí cap a Raiza, però descobreix que ha caigut en un parany. La dona que l'espera no és la seva estimada, sinó Rosanna, la primera esposa d'Almanzor, ferida per la traïció i assedegada de venjança. Després de dormir, el príncep, amb una pòssima, li proposa que l'assassini i ocupi el seu lloc. Però Huon s'hi nega rotundament. El seu honor li impedeix matar un home indefens. Rosanna, però, no està disposada a renunciar als seus plans i intentarà doblegar la voluntat del cavaller en noves estratègies.
0: But she won't give up hope, although she doesn't like his answers. She thinks that she can change his mind by summoning her dancers.

0: Sir Huon isn't made of stone, but Raitza has his heart.
1: A Tunis, Huon es manté fidel a Raitza, malgrat els intents de seducció de Rosanna, la primera esposa del Manzó. Però la situació es complica quan el príncep descobreix Huon. En companyia de Rosanna i convençut que l'han traït, condemna el cavaller a morir a la foguera. La mateixa Rosanna, que havia planejat venjar-se del seu marit, també és arrestada i condemnada. Mentrestant, l'escuder Sharasmin, cada cop més angoixat per la sort del seu mestre, busca desesperadament una manera d'ajudar-lo. Quan tot sembla perdut, troba providencialment el cor màgic d'Oberon. I gràcies al seu poder sobrenatural, les forces enemigues queden desarmades i la situació fa un tomb inesperat. Però encara queda una última prova. Davant la condemna de Huon, Raitza suplica clemència. El Manzor li ofereix la llibertat del cavaller a canvi que renunciï al seu amor i es casi amb ell. Raitza, però, es manté ferma. Prefereix morir al costat de Huon abans que trair els seus sentiments. Aquesta fidelitat absoluta és precisament la prova que Oberon buscava. Finalment, el cor màgic torna a sonar. Oberon i Titania intervenen per salvar els enamorats, recompensen la seva constància i posen fi a totes les intrigues. Després de tants perills, naufragis, separacions i malentesos, Huon i Raitza poden reunir-se de nou i tornar a França, i la reconciliació d'Oberon i Titania restaura l'harmonia entre el món de les fades i els drets humans.
0: Sharasmin blows the horn again. It makes the villains dance. So Oberon and Titania can whisk our heroes back to France.

0: With those words, King Oberon had all the proof he'd sought of a love that pays the price, a love that can't be bought.
1: Oberon finalment obté la prova que buscava, l'amor fidel de Hiun i Raija, capaç de superar totes les proves. Convençuda, Titania es reconcilia amb el rei de les fades i l'harmonia torna al món màgic. Mentrestant, els dos enamorats són rebuts triomfalment per Carlemany i culminen una aventura que es tanca amb un esperat final feliç.
0: And welcomed back in glory by Charlemagne, our faithful lovers here complete their story.

0: La parella de mans, Hyun i Raija, han superat les proves de fidelitat. I el rei Oberon és feliç perquè ha guanyat la seva discussió amb Titania. És el final de l'òpera Oberon, de Carl Maria von Weber, amb la majestuosa marxa i el cor exaltant la valentia de Sir Hyun i la bellesa de la princesa Raija. Us l'hem ofert des del Royal Albert Hall de Londres, on es va representar dins dels proms de la BBC per celebrar el 200 aniversari de l'estrena d'aquesta obra al Covent Garden. Amb la direcció del mestre Mark Eldar al capdavant de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique amb instruments d'època i el Monteverdi Choir.
1: And period instruments of the Orchestra Revolutionnaire et Romantique, led by violinist Peter Hansen, and the Monteverdi Choir at the front of the stage, bowing to the cheers.
0: I amb un repartiment excel·lent, començant pels papers menors. La mezzoamericana Jenei Bridges com a Pac.
1: And the senior noble couple, soprano Jennifer Davis.
0: La parella formada pel baríton suís Yannick Debus, com l'escuder Sharasmin de Hyun, i la mezzosoprano americana Rachel Wilson, com a Fàtima, l'assistent de Raija. Escolteu quins aplaudiments rebien. I l'altra gran parella, la soprano Jennifer Davis, que ha cantat el paper de la princesa Raija, amb el tenor John Faydon com a Sir Hyun de Bordeus, tots dos delectant Oberon amb la seva fidelitat humana. I ara, el gran protagonista de la vetllada, el tenor escocès Nicky Spence, com a Oberon, el rei de les fades. Confiem que aquesta joia de partitura que us hem fet arribar des de Londres, des del Royal Albert Hall, on s'hi va representar en una versió semi-escenificada dins dels proms de la BBC, aquest festival estiuent de música clàssica que tants i tants anys atrau milers i milers de seguidors a la capital britànica. Avui us l'hem fet arribar en un enregistrament que ens hem pogut intercanviar amb la BBC britànica. I ja sabeu que la podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT, a directe a l'òpera. Tornem dissabte que ve, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, amb un nou títol. Us hi esperem. Fins aleshores, que passeu bona setmana amb bona música.
2: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
5: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre

0: Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
3: Aquest dissabte tornarem al Festival de Jazz de Cuillí 2026 per recuperar un dels concerts de la gira de comiat de la banda The Bad Plus. En quartet, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Ray Anderson reten homenatge a l'American Quartet de Keith Jarrett.

Per continuar, sentirem música de cambra del classicisme més pur. Serà el quartet de corda en sol major, Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta el quartet de corda Aeolian.

0: El quartet de corda Eolian ens ha interpretat el quartet de corda Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsòvia de Richard Adinsel.

0: El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la sinfonia número 1 en do major d'Arthur Honegger, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit.

0: L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit, ens interpretava aquesta sinfonia número 1, en do major, d'Arthur Honegger.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

A continuació us convidem a sentir la Sinfonia Simple, opus 4 de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.

0: Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Continuarem amb el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferiran André Isoard i Le Parlement de Musique, dirigit per Martin Gester.

0: Era el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferien André Isouard i Le Parlement de Musique sota la direcció de Martin Gester.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. El gener d'aquest 2026, la banda The Butterflies anunciava la seva dissolució. Creada l'any 2000 pel baixista Dave King i el bateria Ray Anderson, The Butterflies va tenir una primera etapa de 20 anys com a trio amb el pianista Ethan Iverson. El també pianista Orrin Evans va substituir Iverson el 2018 i el 21 The Butterflies va fer encara un altre canvi de format, deixant de ser trio amb piano per convertir-se en quartet amb el guitarrista Ben Maunder i el saxofonista Chris Spitt. Per tancar la seva trajectòria, The Butterflies ha fet el 2026 una gira de comiat amb un nou format i un projecte especial de celebració del quartet americà de Keith Jarrett, aquesta banda que el pianista havia liderat aproximadament entre el 67 i el 76 al costat del saxofonista Dewey Redman, el baixista Charlie Hayden i el bateria Paul Motion. El Jarrett Project ha viatjat per tot el món i només 3 dies després que passés per Barcelona, l'11 d'abril d'aquest 26, la banda presentava el seu projecte al Festival de Jazz de Cluj. La ràdio suïssa de parla francesa va gravar aquest concert al Chapiteau i aquesta és la gravació que recuperem avui a la sessió i que ens ha arribat a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

Tot a punt, doncs, a l'escenari del Chapiteau de Cuilly perquè The Bad Plus homenatgi el pianista i compositor Keith Jarrett i el seu quartet americà. The Bad Plus, en formació, com dèiem, de quartet, amb dos dels seus membres fundadors, el bateria Dave King i el baixista Reid Anderson, amb Craig Taborn al piano i Chris Potter al saxo tenor. Comença el concert.

Des del Festival de Jazz Suís de Cully 2026, avui estem sentint la banda The Bad Plus amb el seu homenatge particular a la música que Keith Jarrett va crear a principis dels anys 70 amb el seu quartet americà. El concert que ha començat amb If the Misfits, un original de Jarrett que la banda havia inclòs a l'àlbum Fort Youth. The Bad Plus avui en formació de quartet amb Dave King, Ray Anderson, Craig Taborn i Chris Potter.

Bonsoir. Nous sommes Craig Taborn au piano,

0: On put the context,
1: Craig Anderson, el baixista de The Bad Plus, està posant en context el projecte que estem sentint avui, aquest homenatge al quartet que Keith Jarrett va liderar a principis dels anys 70, aquest conegut com American Quartet, amb el saxofonista Dewey Redman, el baixista Charlie Hayden i el bateria Paul Motion. Una banda que potser no és prou coneguda, però que per als músics que estem sentint avui és essencial en la història del jazz recent. I n'estan recuperant el repertori, amb temes com aquest que just sentíem, Gotta Get Some Sleep, que és una de les cançons que Dewey Redman va aportar al repertori de la banda, que la va gravar a més per primera vegada l'any 76. Per seguir, ens diu Ray Anderson que tocaran Le Mistral, un altre dels originals de Keith Jarrett.

Doncs avui estem sentint música en directe des del Chapiteau de Cully, amb The Bad Plus homenatjant el quartet americà de Keith Jarrett, en temes com aquest Le Mistral o aquest altre, Silence, un original que portava a la banda de Jarrett Charlie Haden. The Bad Plus.

The Bad Blast, que enllaçava Silence de Charlie Hayden amb Mushy Mushy, un tema de Dwayne Redman que explora el vessant més lúdic i intens d'aquest American Quartet de Keith Jarrett, la banda que estan homenatjant en aquest concert els Bad Blast en formació de quartet. Dave King, Ray Anderson, Craig Taborn i Chris Potter, que estem sentint avui en directe des del Chapiteau de Cuilly. Concert que entra ja a la seva recta final.

Havíem tornat a la música de Keith Jarrett per tancar el concert amb l'Encore, una coda oberta a partir d'uns materials mínims a partir dels quals amb gran llibertat el quartet crea les llargues seqüències de sol.

Reus. The Bad Flash es recreava en aquest encore amb la inventiva dels seus quatre membres, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Reid Anderson. La banda que ha plantejat aquest homenatge a l'històric quartet americà de Jarrett com una prolongació de la recerca que havien fet de la música que van crear conjuntament Jarrett, Charlie Hayden, Dwayne Redman i Paul Motion la primera meitat dels 70s. Partint de melodies d'aire popular, Jarrett pensava la seva formació com un grup de creació col·lectiva a temps real, amb aquesta llibertat a l'hora d'improvisar. De fet, els 6 retrats discogràfics que ens han arribat de la banda tenen una bona part de gravacions fetes en directe. Per tancar la seva trajectòria, The Bad Plus ha tornat a l'esperit d'aquest quartet de Jarrett, a la interacció i la creativitat d'aquells quatre músics que han estat referents de The Bad Plus durant els seus 26 anys de vida. Tot una sort haver pogut sentir avui aquest concert de la gira de comiat de The Bad Plus gràcies a la gravació que ens ha fet arribar la ràdio suïssa de parla francesa, del concert que The Bad Plus oferia l'11 d'abril d'aquest 2026 al Chapiteau de Cuilly.

0: La setmana que ve tornarem a ser al Festival de Collir 2026 per sentir el concert d'un duet de tímbrica molt curiosa. L'integren la trompetista Airel Besson i l'acordionista Lionel Suárez. Us hi espero, aquí mateix, a les 11 en punt i amb el company habitual de Maratons Jazzístiques, en Josep Aymí. Que passeu bona setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
5: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
2: A Catalunya Música, fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
6: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

Tot seguit ens acompanya la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Sandrine Pio i en Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Catong, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigeix Emmanuel Cribin.

Hem sentit la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren les sopranos Sandrine Pio i Annelies Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Caton, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigia Emmanuel Cribin.

0: Catalunya Música.
1: Continuem a la sintonia de Catalunya Música, ara per sentir el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn. Sentim Isabel von Koelen, violí, Ronald Brautigam, piano i la New Sinfonieta d'Amsterdam.

0: S'acaba aquí el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1823 que sentíem interpretada per Isabel van Coylen, violí, Ronald Brautigam, piano i la Neu Sinfonieta d'Amsterdam.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya la tercera simfonia en do major, opus 52, del compositor finlandès Jan Sibelius. L'interpretarà l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.